0: shuts.
1: Omer 2, was machen wir?

0: Radio Arrels, Alinyà, 95.
1: You've been looking at me.

jardí de l'Eden. Amarga travessa d'inhòspits deserts.

aclariment dels poetes. Dolcíssim presagi, immens horitzó, i que fred el silenci quan abaixa el taló. Que tramposa és la

de sortida. Faig estiraments i miro fixament la cinta horitzontal d'allà al final.

0: la merla blanca del Carlit.
1: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.

0: Yo, what up,
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Queixàs, 95.
3: Tots el mateix sac, tots el mateix sac. Tots el mateix sac, tots el mateix sac. Tots el mateix sac.

0: i fer-me independent. Paraules se les emporta el vent, estic a sempre, el meu pain posa traves.
1: Masses problemes al cap.
0: S'impli de pes com la Turner, et fas l'ofès però el pes del temps ens situa. Estic rasgant la corda amb la pua i tots al mateix sac com si fóssim la compra.

end of love.

0: Ràdio Arrels. Són les 7.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. A Sant Nazari, 95.
4: Ràdio Arrels, 100% en català.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Els colors són al carrer,

ocell té gust de tramuntana, de sol i de sardana i flor del Canigó. El vi del rosselló té gust de

Sencer i fent l'orni dels teus consells caducs, de luxes superfluos en nom d'algú. Uns quants atons gasius de cos que corren cobrant-se enemics. Per camins de pols, per un congost de rocs, com un llop que fuig d'un eixam de trons. Hauré buscat suplus, hauré bramat dolgut, atrotinat per algú com tu. Trisca d'espint un cel caigut, enric dels usuaris de la creu, però de pau per por de caure en l'infern. Amb la pell i l'os, sense sang al cor, puc semblar un intrus.

entenc aquest vistiplau. Doncs cada cop veig més perduts els pobres, com més esforç, més tenerits. Sols puc dir-vos desencantes d'ells com més m'hi faig, doncs no sóc tan innocent com per no ser esquerp. Lluny de creure en àngels i menys vestits de color blanc.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 8.
3: Ràdio Arrels. A Pollestres, 95.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Baròmetre ho sap. Amb Jeroni Vidal.
3: Jeroni Vidal, bon dia.
4: Bon dia.
3: Ens portes cada setmana un comentari sobre l'actualitat del rugby. Aquesta setmana, mala notícia, perquè l'USAP va perdre clarament contra el Montpeller.
4: Sí, efectivament, una derrota gran de 50 punts a 13. A la pausa hi havia 12-3, doncs encara se podia dir que ho esperava qualcom, però efectivament a la fi pesa molt.
3: De fet, el partit, l'USAP va fer primer uns 20 minuts que tampoc eren tan dolents, no, al principi?
4: És això, van conservar la pilota, doncs això era efectivament una... Quan tens la pilota en aquest joc, normalment tens més possibilitat de marcar i de posar l'adversari en dificultat. I la dificultat d'aquesta és que no han pogut reeixir a marcar. Doncs al final, fins i tot deixen anar la pilota al moment de marcar, hi ha un jugaire que fa això, i doncs efectivament, a partir del moment on Montpellier va recuperar la pilota, tot se va rebel·liar.
3: A més, hi va haver una expulsió també, que això tampoc va ajudar. No?
4: És això, doncs, la dificultat és que d'aquest partit hi ha la disciplina. La disciplina, m'ho han donat, ja arriba la targeta grossa. Si comences a recular, arriba un moment on no poses a aguantar i tot se deslliga. I finalment se desgalla completament, se desmarga i arribem al desgall que constatem ara. Doncs, efectivament, hi ha quatre coses. Hi havia la rotació també de l'equip, que potser no mancaven d'experiència col·lectiva, encara que siguin jugadors experimentats, potser que aquest equip d'enguany, els vuit jugadors que havien entrat, no tenien viscut comú les faltes, com ho deies tu, de disciplines, i també no cal deixar de banda que Montpellier és un equip molt física, doncs a partir del moment on hi ha un petit gra de sorra que se posa, la cosa torna malament.
3: I realment la segona part va ser un domini total del Montpellier.
4: Sí, sí, jo parlo completament. Si parlo de sur, parlaré un poc de la gespa, si m'ho permetes. Era pas una gespa per a jugar al rugby, era un camp de trumfes allà. I doncs al final, el fet de terra pot ser. Doncs al final, quan hi ha un gra de sur que entra dins l'engranatge aquí, com això, s'acaba, bé, acabes d'ensurar, és una ensuradassa, una ensurada, no, alors parlaré pas d'un naufragi, però diré que realment és una bona cogutada que hi ha.
3: El fet que el camp estigués tan malament passa a gaires altres estadis de la top 14 o és els de Montpellier que tenien el camp en mal estat?
4: Oh, passa. Bon, primer cal veure que el rugby se jugui a 15 amb persones que fan més de 5 quilos, doncs quan se desplacen són pas formigues. Bon, l'altra cosa que te diré sobretot és que efectivament aquesta gespa de Montpellier, bé, de fet és tocant de la Mediterrània, hi ha el problema de la secada d'enguany, doncs això fa que efectivament, bon, bé, és molt, molt, molt tocada, que aquí a Perpinyà tenim pas tant aquest problema i comencen a posar gespes que són meitat sintètica d'un costat i herba de l'altre, doncs això, bon, allà ho tenen pas, sembla que hi hagi un malentès entre els uns i els altres, no sé clarament, però efectivament podem dir que és la més dolenta gespa de tota la lliga.
3: Doncs mira, almenys ja hi hem passat per aquesta gespa, o sigui que ja no l'hem de tornar a veure aquesta temporada. Jeroni Vidal, ens volies parlar també del desplaçament i del que comporta el fet de fer un desplaçament, doncs, pels aficionats també.
4: Sí, perquè francament és un moment especial quan ets aficionats que te desplaces allà. Hi ha un petit viatget així que es fa, és molt interessant perquè, bon, cal diferenciar primer el que seria un desplaçament de fase final, potser que en parlarem enguany d'una manera o d'una altra, i un desplaçament aquí de temporada. Bon, desplaçament de temporada a tocant com això, ho podes fer en autobús, ho podes fer amb un cotxe, amb botures, amb els amics i tot això. Bon, hi ha un petit moment d'arribar allà, de descobrir un lloc, encara que el coneixes, d'installar-te, de sentar-te, per coses com aquestes. I això comença el temps de dinar, perquè si el partit comença a les 4, tu arribes a les 11 que del matí. Doncs això és un moment d'eufòria que se desplaça un poc per tot, i jo suposo que la gent que se va desplaçar realment aquest dissabte, a mesura que el partit avançava, hi deu haver una gran decepció i fins i tot un poc de vergonya. Que...
3: Clar, sobretot perquè suposo que això canvia si perds de poc o si perds de molt, no?, en aquest tipus de...
4: Sí, perquè bon, encara que te podes, quan la cosa comença a anar tan malament que un assaig, dos assajos i tot això, que les coses que tenen realment aquesta direcció, bon, te veus que podes pas fer res, bon, tu ets allà, bon, te calles, veus pas les coses com això, hi ha un poc de ràbia que te ven, bon, tot això és molt... és esport, doncs cal que pas tracassar tampoc, però bé, efectivament en desplaçament d'allà, quan hi dones un poc d'energia, un poc d'esperança, i que tu arribes allà i que el teu equip se desfà tant, i jo penso amb aquesta gent que se desplacen cada diumenge, que fa 2 anys i mig que guanyen pas, bo, hi ha de què tenir mal al cap per això.
3: Aquest cap de setmana torna a jugar a casa, ho sap, contra el Bordeus, també és un partit complicadet, no?
4: Sí, bé, Bordeus presenta pas. Bordeus són els que han guanyat la Copa d'Europa l'any passat. Primera cosa, és un equip ràpid, que té un joc molt ràpid. I fins i tot hi ha forces internacionals, els enumerem pas, però efectivament és una constel·lació d'internacionals. I Bordeus és un partit on caldrà guanyar, efectivament, per validar un poc aquest...

0: un poc per tot, perquè escoltava un poc un altre entrenador que ho deia la setmana passada, enguany, sobretot enguany, quan arribes en un estadi, tant que el top 14 és això, tothom és un poc equipat per a lluita, i t'adones que la diferència és el públic que la pot fer, és el petit detall que fa que la peça cau del teu costat, i a casa les coses bé, ja coneixes, quan comences a avançar la gent se posa a cridar d'un banc, el sosteniment venen i tot això, i a l'exterior te cal fer abstracció de tot això, perquè cal imaginar que la gent són contra tu, doncs al final guanyar a l'exterior suposa fer un partit de 80 minuts sense parar, sense fer faltes ni res, i a casa ens podem estalviar unes quantes petites cosetes com això, que venen un poc aquestes grasosures d'un mano de l'altre, que ens venen un poc a molestar.
1: Molt bé, doncs esperem que el factor camp ajudi a l'USAP aquest dissabte contra el Bordeus, perquè és un partit important, ja, tot i que és l'inici de temporada, pels de Perpinyà. Jeroni Vidal, en parlem la setmana que ve. Moltes gràcies.
0: Bé, adiu.
2: Radio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: La revista de la setmana.
2: Amb Pasqual Tirac.
3: Com sempre, volem connectar amb la Clàudia Pujol, la directora de la revista Sapiens, per tal de fer-nos una idea del contingut del número del mes. Bon dia, Clàudia.
4: Hola, bon dia, Pasqual.
3: A portada del mes de setembre tenim un home polític català que sembla ser no fa la unanimitat a favor d'ell.
4: Exactament, sí. Mira, aquest setembre, doncs fa concretament el 2 de setembre, farà 150 anys que va néixer Francesc Cambó, un dels polítics més influents de la història contemporània de Catalunya, segurament doncs, el polític més influent de la primera meitat del segle XX. I tanmateix, bé, estem convençuts que l'aniversari passarà completament desapercebut. Des del Sapiens ens hem preguntat, no, per què? Per què ningú no reivindica Cambó? Què és el que explica aquest oblit? A veure, Cambó no és un personatge en absolut irrellevant, ben al contrari, és una figura molt incòmoda, molt difícil d'encabir, podríem dir, en les categories polítiques d'avui. No? Cambó és un dels grans dirigents del catalanisme polític, va defensar doncs, en un moment determinat amb molta força l'autonomia de Catalunya. Al mateix temps és un personatge que va tenir una idea molt clara, que és que calia reformar Espanya, però el projecte aquest de reformar Espanya va fracassar. I aquí comença una mica la seva gran paradoxa. Ell era un home molt conservador, un home d'ordre, però també era un polític molt modern que entenia la política doncs, com una eina de gestió, una eina de transformació. De la mateixa manera doncs, que fracassa en el seu projecte polític, triomfa de manera espectacular en els negocis, no? I és una persona doncs, que arriba a acumular una fortuna absolutament immensa. Fortuna doncs, que en bona part dedica al mecenatge cultural. Això és una part de Cambó, però també hi ha una altra cara de Cambó, que és una part que pesa molt i segurament doncs, molt més en la nostra memòria col·lectiva, que és quan esclata la Guerra Civil el 36, Cambó es troba que ha de prendre partit i és una persona doncs, que opta abans per l'ordre abans que per la revolució, i això vol dir que en un moment determinat ell acaba finançant el bàndol franquista. I aquesta decisió marca, podríem dir definitivament, la seva imatge. I aquí tenim la paradoxa, doncs, que és un personatge doncs, massa catalanista per uns, massa franquista per als altres, massa burgès per l'esquerra, massa reformista per la dreta més reaccionària. I és d'aquests personatges doncs, que acaba quedant, tot i ser un personatge absolutament extraordinari i fascinant des de molts punts de vista, una autèntica bèstia política, és un personatge que queda en terra de ningú. Perquè no és fàcil convertir Cambó en un heroi, però tampoc no és possible reduir-lo a la caricatura simple no, d'un franquista. Per tant, és un personatge ple de contradiccions, com ho són moltes altres de les grans figures de la nostra història. Llavors, ens semblava que era interessant recuperar-lo, no necessàriament per reivindicar-lo, sinó per entendre'l. I això ho hem fet doncs, amb un dels principals especialistes en la figura de Cambó, que és l'historiador doncs, Borja de Riquer, amb aquesta idea no, que la història no hauria de consistir només a decidir qui són els bons i qui són els dolents, no? Això és molt senzill, molt fàcil, sinó que hauríem de mirar que ens servís per entendre per què persones intel·ligents, poderoses, persones amb projectes polítics molt ambiciosos prenen determinades decisions en un moment concret. I per mi Cambó és un cas extraordinari que explica aquesta complexitat.
3: Tots els mateixos de l'home.
4: Exacte, fem totes les paradoxes Cambó.
3: Per als enamorats de Barcelona, els recomanem llegir l'article dedicat a l'Eixample i més particularment, si he entès bé, a una artèria essencial, al Passeig de Gràcia.
4: Sí, sí, que és el Passeig de Gràcia. A veure, hi ha carrers que són molt més que un lloc per anar d'un punt a l'altre, no? Que són un retrat de la ciutat. I a Barcelona hi ha un que probablement explica com cap altre les seves transformacions, que és el Passeig de Gràcia. Llavors li hem demanat a Roger Bastida, doncs, que justament aquest any va fer un llibre històric sobre aquesta artèria, que ens fes un article, i ell que ens ve explicar doncs, que avui el coneixem doncs, el Passeig de Gràcia com una de les grans avingudes de luxe, amb els hotels, amb les botigues, amb els restaurants, però costa d'imaginar que abans de convertir-se en tot això, el Passeig de Gràcia era poc més que un camí que connectava, estem parlant del segle XIX, Barcelona amb la vila de Gràcia, no? Que era freqüentat per pagesos i pastors, que era un camí de cabres. I la seva gran transformació arriba al segle, a finals del segle XIX, bueno, mitjans del segle XIX, amb l'enderroc de les muralles i l'expansió de Barcelona. Llavors és quan aquest passeig es converteix, comença a convertir-se en un dels grans eixos de la nova ciutat. I en l'aparador doncs, d'aquesta burgesia, no?, del segle XIX, que s'està enriquint amb la indústria, en alguns casos doncs, que ha fet diners amb els negocis a Amèrica. I aquí és on apareix un dels capítols més interessants, que és quan el Passeig de Gràcia es converteix a principis del segle XX en un autèntic laboratori del modernisme, perquè les famílies més riques hi construeixen les seves residències, competeixen entre elles per veure qui té la façana més espectacular. Els arquitectes del moment, doncs Gaudí, Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch, van transformant amb els palauets, no?, el passeig en una mena de museu a cel obert. Però la història no acaba aquí, no? Té moltes altres metamorfosis. I en un moment determinat, aquest espai doncs, que havia estat un símbol de la burgesia, es va convertint també en escenari doncs, del poder polític, no? De les manifestacions, de les desfilades i del gran consumisme d'avui. És la catifa vermella on hi ha les grans marques, on hi ha els hotels de luxe. I el més interessant és que encara podem resseguir totes aquestes metamorfosis a través doncs, d'alguns edificis que encara han sobreviscut i de comerços que han sobreviscut i d'altres doncs, que ja no, perquè han desaparegut doncs, també per tota l'especulació urbanística. I bé, em semblava interessant que explicar la història del Passeig de Gràcia és explicar com un antic camí de pastors doncs, s'ha acabat convertint en això en un segle i mig en l'aparador doncs, de la riquesa i el poder dels barcelonins.
3: Un altre tema, que sempre se comenta que si la nostra cuina és tan rica i saborosa és en part gràcies a les espècies que importaven de les Amèriques. Però l'article que dediqueu al safrà me sembla que concerneix un safrà autòcton, genuí, o en tot cas conreat a Catalunya, és això l'idea?
4: Sí, sí, sí. De fet, bé, hi ha productes que avui ens semblen gairebé anecdòtics, però que en un moment de la nostra història doncs, van arribar a moure fortunes. I un d'aquests productes, una d'aquestes espècies, va ser el safrà. Llavors, amb una de les especialistes sobre la temàtica, que és la historiadora Dolors Piferrer, el que fem és explicar com entre els segles XIV i fins al XV, Catalunya es va convertir en un dels grans territoris productors i exportadors de safrà a tota Europa. I parlem doncs, d'un producte extraordinàriament valuós. O sigui, pensa que per obtenir un quilo de safrà calen desenes de milers de flors. Cada flor només té uns tres petits estigmes, no? Es poden aprofitar. Això explica, no?, que aquests petits brins fossin gairebé tan cars com l'or, no?, perquè el safrà doncs, tenia molts usos, es feia servir per cuinar, però es feia servir com a colorant, com a ingredient medicinal, en rituals, en cerimònies, i a l'edat mitjana doncs, la demanda d'aquest producte era molt gran. I a més també és interessant veure que aquesta economia no es concentrava només a les grans ciutats, sinó que el safrà va transformar també moltes zones rurals del país, perquè hi havia doncs, molts pagesos que el cultivaven, mercaders que el compraven i l'exportaven, notaris que documentaven totes les transaccions, institucions que en regulaven el comerç. Per tant, hi havia muntada tota una cadena econòmica doncs, al voltant d'aquesta flor. I també doncs, expliquem que les exportacions, el safrà català, viatjava molt lluny, no? Sortia dels mercats i fires del Principat i arribava a nombrosos territoris europeus i mediterranis per això, no? Perquè era un producte molt petit, molt lleuger i car, i això el convertia doncs, en una mercaderia d'aquestes molt ideals per al comerç doncs, a llarga distància. Per tant, si rere uns minúsculs brins, doncs, hi havia tota una xarxa comercial molt, molt interessant. I això va ser així fins a la Guerra Civil Catalana, no?, del segle XV, que aquest centre de safrà doncs, es va anar desplaçant doncs, cap a Saragossa i València, i al final doncs, el safrà aragonès es va acabar imposant doncs, el safrà català.
3: D'acord, vols dir que ara hi ha molt poca producció, o gens, fins i tot?
4: Sí, segueix havent-hi producció, però n'hi ha molta menys. Avui, per exemple, el gran productor mundial del safrà és l'Iran, no? Per tant, se segueixen fent, però no és significativa la seva indústria. El que sí que segueix passant és que el safrà continua sent l'espècie més cara de tot el món, tot i que és evident, no, que el seu valor també actual depèn molt, doncs, de la qualitat. Hi ha moltes qualitats, hi ha diversos orígens, però ara no és un element determinant en l'economia catalana, evidentment.
3: Aquí a Catalunya Nord hi havia alguns punts de conreu de safrà. A Vingrau n'hi havia, no sé si persegueix, hi ha OMS també aquí als Aspres, però de molt petita producció, evidentment.
4: També, sí, nosaltres també, zones com la Conca de Barberà i altres zones també segueix havent-hi, doncs, producció.
3: Un altre tema que també fa notícia i actualitat són aquests lladres que, sense escrúpols, tallen o els endolls dels carregadors de cotxes elèctrics o les línies que alimenten els trens, tot això per robar el coure. Si llegim l'article que hi dediqueu, en sabrem més sobre l'evolució del valor del coure?
4: Sí, exacte, per això ho hem fet, no, també, perquè si queda algun dubte del seu valor als robatoris de coure, no, que hi ha cada 2x3 a les vies de tren, doncs van cada vegada més a l'alça. Llavors hem explicat en un article, doncs una mica la història del coure, no? Perquè, com tu deies, quan pensem, doncs, en les conseqüències econòmiques d'una guerra, no, a l'Orient Mitjà, el primer que ens ve al cap és el preu del petroli. És gairebé una associació automàtica, no? Si hi ha tensió en alguna regió, augmenta la incertesa i els preus, doncs, dels carburants pugen. Això sempre és el que passa, no? És el primer que t'imagines. Però les guerres també tenen molts altres efectes col·laterals i aquesta darrera guerra a l'Iran n'ha posat un més sobre la taula que es pot semblar sorprenent, però que no ho és, que és el coure, no? Que és aquest metall, doncs expliquem tota la seva història, que té una història molt més antiga del que podríem imaginar. De fet, és el primer metall amb què es va relacionar l'ésser humà fa 10 milions d'anys, no? Molt abans, doncs, que aprenguéssim a treballar el ferro. Les comunitats del Pròxim Orient i del Mediterrani van descobrir vetes d'aquest mineral, que és vermellós, que és molt dúctil, és molt maleable, però prou resistent, doncs, per fabricar, doncs, les eines que fabricaven en aquell moment, eines, objectes d'artesania, ornaments. Al principi, doncs, el treballaven en fred, senzillament, doncs, colpejant-lo fins que li donaven, doncs, la forma que volien. I, de fet, hi ha testimonis d'aquesta primera relació amb aquest metall que són molt antics. O sigui, parlem d'una cova que hi ha a Xanidar, al Kurdistan iraquià, que els arqueòlegs, doncs, van trobar un penjoll de coure que havia estat modelat fa gairebé 12.000 anys. O sigui, que és una barbaritat, no? I aquest metall que els nostres avantpassats, doncs, utilitzaven, doncs, per fer un penjoll, què passa? Que avui és imprescindible per al món que estem construint. Per tant, és un material que és fonamental per les xarxes elèctriques, pels centres de dades, pels vehicles elèctrics, per plaques solars, per aerogeneradors, no? És una peça clau tant en la revolució digital com en la transició energètica. Per tant, en un món cada vegada més electrificat, necessitem més i més coure. I si les tensions geopolítiques en moments determinats amenacen aquestes cadenes de subministrament o en dificulten l'extensió o en dificulten el transport, el preu pot arribar a disparar-se molt, com sembla que està passant en els darrers temps, no? I això que deies tu, i els robatoris, doncs, de coure les vies, doncs, van cada vegada més a l'alça, cada vegada, doncs, més obren les portades dels telenotícies.
3: Parlem de prehistòria també amb un altre article.
4: Sí, perquè generalment no parlem gaire de prehistòria. Em semblava, doncs, interessant explicar-te aquest projecte, que és, a veure, durant dècades els arqueòlegs han interpretat els jaciments prehistòrics, no?, com un reflex de l'activitat humana. Llavors, la pregunta és: què passa quan llops, guineus, corbs o altres carronyaires o rapinyaires alteren aquests campaments abandonats? Llavors, amb aquesta pregunta neix un projecte europeu que es diu Scavengers, que aquí dirigeix, doncs, un dels prehistoriadors i col·laboradors de la revista Sapiens, que és el Jordi Rossell, que es plantegen aquesta pregunta, no? Quan un arqueòleg, doncs, entra en un jaciment prehistòric, troba ossos, troba eines de pedra, no?, restes d'un campament antic, i tendeix a pensar que tot allò és el resultat de l'activitat humana. Però i si una part d'aquest jaciment l'haguessin construït als animals. Llavors, ells el que fan és muntar una sèrie de campaments experimentals, com si fóssim a l'època Neandertal, o sigui, deixen en els campaments restes d'animals consumits i després posen càmeres i analitzen amb les càmeres tota aquesta acció que fan els carronyaires. I bé, estan trobant coses que s'han d'acabar de recopilar moltes dades. Han fet un experiment que és el que nosaltres reproduïm a Lleó, a la zona de la Banyesa, però també amb els llops, no? que han vist doncs, quin és el comportament doncs, dels llops i d'altres animals en aquest tipus de camps. També n'han fet un altre a la zona de Tanzània amb les hienes, i ha previst fer-ne algun també a la zona del Pallars amb els ossos. Però és interessant i, clar, el que van trobant qüestiona una imatge molt arrelada, no? Nosaltres, la imatge que tenim dels neandertals, no?, sempre ha estat vinculada a les coves. I ells es pregunten, i si aquesta vinculació fos en part una il·lusió creada per la conservació arqueològica? Per tant, és possible que els neandertals es moguessin molt més pel territori i que senzillament les coves siguin els llocs on les seves traces han tingut més possibilitats de sobreviure al pas del temps. Com aquesta pregunta, doncs, moltes altres, que doncs, fa qüestionar alguns dels dogmes que semblaven molt, molt establerts, no?, i molt inamovibles de la prehistòria. I ens semblava doncs, interessant acompanyar doncs, aquest equip d'arqueòlegs a fer aquest estudi de camp en un lloc determinat doncs, a l'estat espanyol.
3: Molt bé, molt interessant com a iniciativa.
4: Sí, sí, és un tema molt, molt apassionant i molt desconegut. I molt desconegut.
3: I bé, doncs, sempre vacil·lant entre història, actualitat, gastronomia i política, un número de setembre que llegirem amb ple, evidentment. Moltes gràcies, Clàudia Pujol, directora de la revista Sapiens. Ens trobem el mes que ve.
4: Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres i fins al mes que ve. Una abraçada, Pasqual.
1: La revista de la setmana.
2: Amb Pasqual Tirac.
5: Radio Arels, a Toluges, 95.
6: Departament dels Pirineus Orientals. Dissabte 13 d'octubre, a partir de les 10, valeur en fête al Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà. El departament nous convida a una grande journée gratuite dédicada a les associacions et al volontariat. 140 associacions se compromesos amb l'esport, la cultura, la solidaritat, el medi ambient, la joventut o la catalanitat i seran presents per informar-vos i divertir-vos. Al programa, tallers, jocs, espectacles per a infants i molt més. Valor en fête, el 13 d'octubre al Palau dels Reis de Mallorca, el programa complet a ledépartement66.fr.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 9.
3: Ràdio Arrels. A Salses, 95.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.

0: 1926-2026. 100 anys després, recordem els fets de Prats de Molló i la figura de Francesc Macià. En companyia de Lluís Puig, director de la Casa Macià. Després del judici pel complot de Prats de Molló, Francesc Macià és deixat en llibertat. Quan torna, al març 1931, Macià i altres creen l'Esquerra Republicana de Catalunya per presentar-se a les eleccions, eleccions que guanyaran.
1: El 14 d'abril del 1931, amb una gran majoria absoluta, genera algunes quantes declaracions de la República Catalana, 14 d'abril de 1931. En Macià primer fa una declaració de la República Catalana com una república dins de la Federació Ibèrica.
0: Sí.
1: Però aquesta declaració va durar 3 dies. Aquesta república va tenir una curta durada, també. Sí. Hi ha qui pot recordar fets recents, breus també, sí. Això va ser el dematí, però el mateix dia, a quarts de 3 de la tarda del 14 d'abril, però no des del balcó de l'Ajuntament, a la plaça Sant Jaume de Barcelona, on ja només hi havia la bandera republicana i la senyera catalana, Francesc Macià, com a líder d'Esquerra Republicana, que ja ha vingut aquest triomf electoral, com dèiem, va proclamar en nom del poble de Catalunya l'Estat català que amb tota la cordialitat procurarem integrar a la Federació de Repúbliques Ibèriques.
0: És a dir, que des de l'inici sempre Macià, d'una certa manera, és fidel a Espanya. No sé si és la bona paraula, però sempre veu Catalunya integrada a una federació ibèrica o espanyola.
1: Bé, ell fa aquesta declaració de confederar-se amb una república repúbliques ibèriques com a sortida al seu anhel que tenia des de moltes dècades abans. Així doncs, aquesta segona declaració que fa en Macià, ell ja donava la república ibèrica com a federal o confederal. Però tot i així, a mitja tarda, Macià de nou es dirigeix a la multitud. Però aquesta vegada no ja des del balcó de l'Ajuntament, sinó des del balcó de l'altre costat de la plaça, el balcó de la Diputació de Barcelona, que estan cara a cara, com dèiem, a Barcelona, a la plaça Sant Jaume. I des d'allà comunica que havia pres possessió del govern de Catalunya. I és veritat. Afirmant que d'allà no els traurien ni morts. Va signar un manifest en el Palau de la Diputació en què proclamava de nou l'Estat català sota la forma d'una república catalana i des d'allà demanava als altres pobles d'Espanya la seva col·laboració per crear una confederació de pobles ibèrics. Ell, fort, valent i decidit, aconseguir aquest fet. No? Immediatament d'això, Macià després destitueix el capital general que hi havia en aquell moment en la Diputació i nomena el seu propi general, que va ser López Ochoa. Va designar nous governadors civils, el seu company de partit, Lluís Companys, conegut després per la seva pròpia història, el nomena governador civil de Barcelona. I nomena els membres del seu propi govern, dominat, evidentment, per Esquerra Republicana de Catalunya, tot i que també hi havia representants del Partit Republicà Radical, del PSOE, aquí apareix ja el Partit Socialista Obrer Espanyol, però en canvi no n'hi posa cap de la Lliga Regionalista. En alguns llocs, pels carrers cridaven «Visca Macià, mori Cambó!». Es volia exterminar la Lliga.
0: I per tant, havies tingut precedentment relacions amb la Lliga?
1: Bé, es coneixien, està clar que sí. La Lliga era un partit de dretes, catalanista, però no eren massa bona sintonia. Hi ha una anècdota bonica que m'agrada explicar. Quan en Francesc Macià crea el govern, bé, amb els 2 anys i mig de que va estar governant Catalunya, va tenir diversos canvis de govern, no? Però en la creació del govern encarrega a un famós, importantíssim, el millor artesà vitraller que hi havia a Barcelona, li encarrega fer una dotzena de copes de xampany. Llavors no existia el cava, copes de xampany perquè volia que cada conseller, cada conselleria tingués una copa oficial per fer el brindis de celebració. No? Aquest vitraller crea una copa de cava on, en vidre fos, a l'interior de la columna de la copa, hi ha un tirabuixó que és la senyera catalana. Mm. Això sembla ser que és molt difícil de fer en la mateixa fosa. Aquest vitraller va dir, bueno, ara els donen les 12 copes, però se'ls trencarà alguna copa i me'n demanaran recanvis, etc. No? Cosa que no va passar.
0: Mm.
1: I la família d'aquest vitraller, que les guardava aquestes 6 copes encarregades per Macià, finalment n'ha donat 4 al Museu d'Història de Barcelona. Una l'ha dipositat a l'Espai Macià de les Borges Blanques, i la copa que fa 6, la sisena, ens la vindran a portar a la Casa Macià de Prats de Molló. Una anècdota a comentar.
0: Una anècdota important i bé.
1: En fi, en tot cas, què estava passant a Espanya mentre Macià tirava endavant tot això? Doncs que Espanya, Madrid, la República tira endavant i el rei Alfons XIII marxa per cames, com normalment es diu, marxa ell, i

0: més importants a solucionar. Sembla aquell conte que no s'acaba mai, repetitiu sí, sí. I cíclic, per dir-ho així, no? Bé, el govern de la República Espanyola envia ministres a Catalunya, es negocia, es discuteix, es posen d'acord, no es posen d'acord. Al final aconsegueixen que la República Catalana s'anomeni el govern com a govern de la Generalitat de Catalunya, recuperant així el nom de la gloriosa tradició i centenària institució del Principat, que va ser abolida per Felip V en els decrets de Nova Planta de 1714. Per tant, el nom de Generalitat de Catalunya era un nom amb una llarga història a Catalunya.
1: I torna aquest nom, un nom de l'edat mitjana, és un nom antic.
0: Sí, sí. Aquesta nova Generalitat assumeix les funcions de les quatre diputacions catalanes i és la institució encarregada d'organitzar una assemblea amb representants dels ajuntaments mentre no es fes una convocatòria de sufragi universal d'eleccions. Per tant, Macià decideix que siguin representants d'ajuntaments, càrrecs electes, qui constitueixin aquesta assemblea per organitzar el que després acabaria sent el Parlament de Catalunya. En aquí ja el partit que havia creat Macià, Estat Català, no està d'acord amb en Francesc Macià i genera una nova escissió. En fi, aquestes coses que porta la història, que a vegades ens discutim molt. En tot cas, a Madrid estan contents perquè a Catalunya estan entretinguts fent redactant el que havia de ser l'Estatut d'Autonomia, conegut com l'Estatut de Núria. Aquest Estatut de Núria és aprovat a Catalunya, però fins que no s'aprova a Madrid passen 13 mesos i s'acaba aprovant amb fortes retallades. Exactament com passa al Principat de Catalunya més recentment. És el conte de mai acabar, que es va repetint en aquestes relacions. En tot cas, aquest projecte d'estatut, anomenat l'Estatut de Núria, s'aprova el 3 d'agost pel poble de Catalunya amb una aclaparadora majoria.
1: Era el sisè capítol dels fets de Prats de Molló amb Lluís Puig, director de la Casa Macià.
2: Radio Arrels, el Soler, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La intel·ligència artificial pas a pas. Amb Miquel Rodríguez. L'agenda de Catalunya Nord serà una nova agenda en línia que recollirà els esdeveniments i les activitats que s'organitzen a Catalunya Nord i que podrà consultar i utilitzar tothom. L'està posant en marxa l'Associació Cultures, Llengües i Memòries del Vallespí. Per fer aquesta feina més àgil i facilitar-ne l'actualització, s'utilitzaran eines d'intel·ligència artificial. En Miquel Rodríguez, de Cultures, Llengües i Memòries del Vallespí, ens explica com funciona la intel·ligència artificial i com s'aplicarà concretament a aquesta agenda. La setmana passada vam descobrir que una intel·ligència artificial no pensava com una persona. Prediu quina paraula pot venir després a partir de tot allò que ha après. També vam veure que treballa amb una quantitat enorme d'informació com un gran magatzem de paraules. Avui obrim una mica més aquest magatzem per entendre com s'hi orienta. Torna amb nosaltres en Miquel Rodríguez. Si no és per ordre alfabètic, com hi troba les paraules la màquina?
3: Sí, el magatzem no s'ordena per lletra, s'ordena per veïnatge. Els calaixos hi són endreçats d'una altra manera, és a dir, cafè és a tocar de llet, de tassa, de matí, i és lluny, ben lluny, de tractor. Aquí bicicleta és a tocar de roda, de camí i lluny de poema. Cada paraula, hi té la seva adreça, com les coordenades d'un mapa. Tantes passes cap al nord, tantes cap a llevant. Més aquest mapa té pas fora que dues direccions, en té centenars, i cap se pot pas dibuixar en un paper. Aquesta adreça llarga, que fan servir els models de llenguatge per retrobar els calaixos dins del magatzem, els tècnics li en diuen un vector. Nosaltres li en podem dir simplement d'adreça, és el lloc que té una paraula dins del magatzem.
2: Doncs qui les ha endreçades, aquestes paraules?
3: El fet és que la màquina ja s'endreça ella mateixa. La evolució dels models de llenguatge ja ha arribat a aquest punt en què les millores les fan automàticament els mateixos robots. La màquina va jugant el joc d'endevinar paraules, se passa mesos sencer fent el joc de l'altre dia, tapa una paraula i mira d'endevinar-la, amb muntanyes de text. Aquesta feina demana xips escassos, no? I molta electricitat, aigua. O sigui, que és un procés que és molt exigent en recursos naturals. I d'això en parlarem més endavant. Quan s'equivoca, doncs, la màquina mou un xic als calaixos. Aqueix un pèl més cap aquí, aqueix un pèl més cap allà. El que volem és anar ajustant perquè l'adreça del calaix sigui exactament aquella que correspon millor a la realitat. Aqueixos retocs menuts en diuen pesos, i n'hi ha de milers de milions. Nosaltres no els contem pas un per un. El fet és que la màquina vol provar si allò funciona o no, i si el resultat és bo, doncs bé, i si no, se fa una petita ajustadeta, que això realment és una feina que triga molt i que doncs és molt, molt antiecològica, no? Quan nosaltres hem pres, li fem una pregunta a un model que ja està configurat, la frase hi entra, els passadissos menen a la pregunta de calaix en calaix i a la sortida en cau la paraula més probable.
2: I doncs, si hi ha milers de milions de pesos pel mig, no em diràs que pensa com nosaltres?
3: Aviam, no, la màquina, és clar, no pensa, no? Pensar per la màquina és una qüestió estrictament estadística, no hi ha cap idea a dins. El que hi ha és una geometria de paraules, una sèrie de càlculs, no?, que no representen cap intenció, no hi ha res que sigui creat de nou. Vos penseu pas que això la fa més transparenta. El fet és que no podem saber com se fa aquest càlcul. Cada paraula hi té una adreça, sí, però ningú, ni els que l'han construït a la màquina, saben pas llegir el mapa sencer. No saben per què els pesos, el càlcul de l'adreça exacta, és el que és. Són càlculs que la màquina ha fet ella mateixa. I és aquesta part la que fa més respecte. que aquestes eines no les entendrem mai, hi ha com una capsa negra que no podem obrir. I això doncs, és un tema que requereix, que mereix un episodi sencer.
2: I això com es veu a l'agenda de Catalunya Nord?
3: Ara bé, per l'agenda doncs, serà una mica això, que la pregunta a través del magatzem i surt amb un resultat que és el que li hem demanat. A la pràctica, l'agenda rep un correu electrònic d'una associació i en treu la data, el lloc i l'hora de la festa, doncs fent aquests càlculs, no? Aprofitant els càlculs que ja s'han fet i realitzant els càlculs que permeten interpretar les dades de manera correcta. Així que, tenim sempre el perill de que la màquina s'equivoqui, no? I això és el problema que tindrem sempre. Aquestes màquines no saben el que estan llegint, no poden comprendre la informació que estan tractant, perquè mai han anat a ballar sardanes, no? I per això sempre hi haurà algú de nosaltres que revisarà la informació abans de publicar-la. Ara bé, nosaltres també tindrem el mateix problema que la màquina, no? Perquè no podem anar a per tot i no sabem si aquesta ballada de sardanes que se proposa a la Cerdanya s'ha aplaçat perquè ha començat a ploure o si ha canviat de lloc. Això ho podem pas saber des del Vallespí. Ara bé, comptem amb un avantatge, que és que nosaltres sí que tenim contacte amb la realitat, el que els models de llenguatge no tenen, no?
2: I aquest passeig pels calaixos deu costar car, no?
3: Bé, el fet és que no, que realment aquestes màquines requereixen molta energia. És possible que en el futur siguin més eficients. Bé, el fet és que també hi ha cada cop més demanda, això en parlarem en el pròxim episodi. I bé, hi ha unes quantes factures, no? D'electricitat, d'aigua. Aquesta segurament és la més sorprenent i veieu també més preocupant. Però també hi ha tot el tema dels xips, que segur que n'heu ja sentit a parlar que hi ha un problema d'escassetat d'algunes peces que se fan servir per construir ordenadors. Voilà.
2: Doncs us hi esperem la propera setmana. Adéu a tots.
3: Adéu, moltes gràcies, Paula.
1: Radio Arrels. Apunta ja, 95.

0: ens queda.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Són les 10.
3: Ràdio Arrels. A Vives, 88.2.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
4: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

tinc roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen bé.

0: Rosselló, Vallespir, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
3: Bon dia. Avui parlarem de Placenta i d'un poemari epònim de l'Iris Hinojosa Pérez. Placenta, quina paraula més íntima i que ens defineix intrínsecament com a mamífers que som, però molt sovint ignorem que és un òrgan, però un òrgan particular, únic i exclusiu de la meitat de la humanitat. Un òrgan transitori, però un òrgan frontissa entre la mare i la seva criatura. L'origen del mot és particularment emocionant i fins i tot saborosa. La paraula llatina, placenta, designa un pastís pla i a vegades sagrat, ofert als déus en immolacions. La tarta placenta, placenta en llatí, consistia en la superposició de capes de massa amb formatge i mel barrejat entre les capes, una exquisitat que fa pensar en el baklava actual. La seva forma, metafòricament i també simbòlicament, pel seu valor nutritiu, va donar el sentit actual de placenta. Mai una introducció terminològica ha sigut tan significativa en la nostra missió a l'hora de presentar una obra. El recull de l'Iris és una totalitat absoluta i no gens menys relativa, un tros de vida de valor universal. El Colofó es llegeix: aquesta primera edició de Placenta s'ha acabat d'imprimir amb la llunya de la vinya de 2025. O sigui, al setembre. Però més enllà de l'elegància, aquesta expressió revela l'arrelament del llibre en la vida, les seves estacions i el seu ritme. En 6 paraules que li donen títol, un reportatge fotogràfic pel Gerard Vilard Daga, company de l'Iris, el podria resumir: embaràs amb càncer, llum i foscor. Ho podria, però també mentiria. No només la paraula càncer és apartada del poemari, sinó que està superada per un recull de gran qualitat literària i d'abast universal. 62 poemes estructurats en 8 moments seguint la cronologia amb 10 dates, i cada una és una pauta en l'itinerari vital i escriptural. 14 de desembre, naixement dels cadells. 30 de desembre, notícia de l'embaràs comunicada urbi et orbi. 5 d'abril, començament de la quimioteràpia, etc. Aquesta poesia total prescindeix de la forma, o, millor dit, la multiplica i desmultiplica, des del dístic minimalista, cito: la por és un vertigen, l'amenaça de perdre't, fins a la pàgina sencera de prosa poètica. Gràficament hi ha ruptures tipogràfiques, com la paraula espai que se dilata en el poema a cel obert, o caligrames, com el cercle perfecte del poema Geometria bàsica. El degoteig del poema del mateix nom amb epígraf de l'Henri Casasses, o el poema Lactància o mapa d'estrelles. Però el que m'ha marcat més són els poemes basats en anàfores, el que declina les formes de l'amor, cito: amor físic, amor químic, amor líquid, amor encarnat, amor per la vena, amor injectat, amor begut, amor pixat, amor vermell, amor blanc, amor dit, amor callat, amor acondicionat, amor inventat, amor propi, amor conjugat, i el que ho fa amb la por. Doncs un poemari total, humil i grandiós, humà.

el medi ambient, la joventut o la catalanitat hi seran presents per informar-vos i divertir-vos. Al programa, tallers, jocs, espectacles per a infants i molt més. Valor en fet, el 13 d'octubre al Palau dels Reis de Mallorca, el programa complet à le département 66.fr.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Dones oblidades de la història. Maite Barcons.

0: un episodi basat en el llibre Dones oblidades de la història d'Agnès Rabat. Idea original de l'Institut Català de la Dona.
1: Gala Placídia, el nucli dur de l'imperi. Constantinople. En una època d'intrigues i tensions religioses, mai no va dubtar d'un fet. Calia tenir en compte els forasters. Si volien evitar-ho, de totes passades, el projecte romà s'enfonsaria. I tot ho va portar així fins al final i fins a les darreres conseqüències. Quan la vella Gala Placídia va arribar a Barcelona l'any 414, es va trobar una ciutat petita, protegida per unes muralles que quedaven molt lluny de la plaça que 15 segles més tard portaria el seu nom. Va ser filla, germana, esposa, mare d'emperadors i Augusta ella mateixa, malgrat que l'imperi romà feia aigües. Gala encara va formar part del nucli de poder immens dels últims governants de l'antiga Roma. Una dona hàbil. Gala Placídia va néixer vers l'any 390 a Constantinople, que en aquells moments era la capital. Filla de l'emperador Teodosi I, responsable de la divisió de l'imperi, en dos, va rebre la millor educació que podia tenir una nena de l'època i, a més, va aprendre el grec, el llatí i va fer estudis religiosos. Va saber prendre bona nota de l'art de la política que observava al seu entorn. Eren anys convulsos, d'intrigues i tensions. La pressió dels pobles bàrbars i el paper creixent de l'Església Catòlica obligava a redibuixar l'ordre que havia predominat durant segles. Gala Placídia era filla d'aquests temps i si bé somiava un imperi unit i fort, era una dona conseqüent en les seves conviccions cristianes. Igualment, va entendre que era necessari incorporar els forasters. El projecte romà, doncs com hem dit, si volia que sobrevisqués. I així es va casar amb el rei visigot Ataulf. La parella s'estimava amb passió, però també és evident que ella hi veia una gran oportunitat política. Unir el poble visigot al món romà. Les relacions tenses amb el seu germanastre, l'emperador Honori, van fer que Gala seguís Ataulf i els seus homes camí de l'Àfrica. Va fer una parada a Barcelona i allà va tenir un fill, que va morir sent encara un nadó. El van enterrar a Sant Cugat. Al cap de poc també va morir Ataulf, assassinat pels seus rivals. Però ella era una cristiana devota. A contracor, Gala va acceptar de casar-se amb un home que detestava, el patrici romà i després emperador d'Occident, Constantí. També ell va morir prematurament i Gala va fer de regent fins que el seu fill comú, Valentinià, va ser major d'edat i va poder actuar com emperador d'Occident. Llavors Gala va decidir retirar-se de la primera línia política i dedicar-se a finançar obres per l'Església. Va morir a Ravenna l'any 450, als vols de la seixantena. Al gran imperi romà que havia conegut no li quedaven gaires anys.
0: Dones oblidades de la història. Maite Barcons.

sorprens com alguns d'ells. Seré tan clar com pugui ser, amb un sol desig, que et vagi tot molt bé.

0: dia.
1: Ràdio Arrels. Són les 11.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. Confluències. Una emissió en públic des del Casal del Conflent. Presentat per Enric Balaguer.

Aquesta és l'emissió dedicada a la salut al conflent que van gravar el dissabte 19 de setembre 2026 des del Casal del Conflent.

0: Bé, ens trobem aquí en públic al Casal del Conflent per la segona emissió de Confluències, aquesta vegada dedicada a la salut al Conflent. La primera ha estat als espais naturals del Conflent i avui estem com la precedent vegada, la sala del Casal del Conflent totalment plena per parlar de salut. Els nostres convidats són quatre, tip de diversos àmbits de la salut, i els hi demanaré de se presentar l'un rere l'altre. Primer, un dentista, Eric Taurinyà.
1: Bon dia a tothom, Eric Taurinyà, dentista doncs, a Prada des de fa 5 anys. Abans treballava a Perpinyà, tinc 62 anys, i la meva família és del Conflent i jo he tornat i he sempre viscut aquí i ara treballo aquí també.
0: El doctor Major.
2: Jean-Marc Major, soc metge de fa temps i he sigut metge aquí a Prades 37 anys i ara estic treballant a Puigcerdà, i de família de metge, perquè el meu pare era metge a Vinçà des de 1960.
0: Un que no és de la professió, però que és usuari, Xavier Montserrat, de sí. L'associació Que Ningú Conflent Salut.
3: Santé. Salut, Santé. Em dic Xavier Montserrat, de Vernet, tinc 63 anys i estic jubilat, feliç. Però com tots els jubilats, el motor comença a fallar i formo part de l'associació Que Ningú Conflent Salut.
0: I d'un sector que és paramedical, que és en Marc Morera, que és fisioterapeuta.
4: Bon dia, jo soc en Marc Morera Roura. Vaig néixer a Barcelona, graduat el 2009. Vaig venir a França el 2012 i he estat al sud. Després vaig estar a l'illa de la Reunión treballant 7 anys. I des del 2020 vaig tornar aquí a Metropol, com em diuen, a Vinçà, i em vaig instal·lar a Vinçà.
0: Molt bé, doncs començarem a parlar de la situació de la salut al Conflent, primera vista des de l'usuari. Com ho tenim? Suposo que com a tot arreu a l'estat francès, malament, però potser a una zona rural, com ho tenim? És potser més complicat. Per què va néixer aquesta associació?
3: Sí, hi ha diverses coses que has dit. Començarem pel final. El Conflent està particularment tocat per respecte a la mitjana de l'estat francès, inclús del departament, una gran manca, per no dir absència, de metge generalista. L'associació va néixer el 2024 després d'haver fet una petició que es va enviar al prefecte. Va tenir molt d'èxit, veient que va tenir molt d'èxit, aleshores vam dir, bé, la manera de fer-nos visible és crear un espai jurídic, i vam trobar que l'associació era la manera ideal que ens permetés de ser interlocutors, també, assistir als consells comunitaris, perquè és d'allà que surt, presentar-nos també al Consell Municipal, si cal, vull dir, en fi, i poder reunir el màxim de gent de tot el territori que és el Conflent.
0: Està bé que hi hagi entitats, perquè a vegades individualment és complicat de fer coses.
3: Sí, sobretot perquè, a més, el gran projecte, vull dir, el que perseguim és que un centre de salut sigui creat, un centre públic de salut, que és diferent d'un cabinet, que és privat, i on els metges són professionals assalariats, que en tenim exemples aquí a Catalunya, a Tuïr, a Millars, en tenim varis.
0: Parlem de, potser molt ràpidament, de la situació fa alguns anys. El doctor Major, que té una mica de distància, que és gastroenteròleg, però d'una família, com ha dit, de metge, ha canviat molt la situació de l'efectiu, jo diria, de professionals aquí al Conflent?
2: Bueno, bé, que la gent d'aquí han conegut la història antiga i bueno, et diré un número que és que abans entre Montluí i Illa hi havia 33 metges de família, 33, que anava als pobles, que anava al domicili del pacient, i hi havia 5 a Bernet, una a Oleta, 2 a Montluí, 6 a Illa, 4 a Vinçà, i 10 aquí, i un a Rià. Tots emplegat. I hem construït una clínica aquí, el 1995, i ha sigut al principi d'això, on se tractava 80 pacients cada dia, hospitalitzat, cirurgia, maternitat, tot aquí. Hi havia dermatòlegs, hi havia 4 cardiòlegs, hi havia 2 psiquiatres, un al·lergòleg, un oftalmòleg, un digestòleg, jo, i això tot ha desaparegut. Bueno, i doncs, perquè això és l'història, és possible que la nova generació no vol treballar com ho feien nosaltres, però el problema és que és un número que falta, és tot, i que els metges no volen anar únicament a Perpinyà, a Montpellier, encara a Perpinyà, a Montpellier, a Toulouse, a Lyon o a Marsella.
0: Eric Torrinyà, falta dentistes també?
1: Sí, també, perquè els que han jubilat no han sigut reemplaçats o en pots. Cal afegir que als anys 80 l'estat francès ha decidit que calia disminuir les despeses de salut i han decidit que per fer això calia disminuir el nombre de prescriptors. Doncs han instaurat un virus molt fort i això fa que el nombre de metges, de dentistes i de tot han disminuït a poc a poc. La generació dels anys 68 s'anaven jubilants i no eren reemplaçats. A més, la filosofia dels joves ha canviat, no volen treballar com abans. No volen fer setmanes de 600 hores, anar d'una banda a l'altra de la comarca per fer visites. Les professions mèdiques s'han feminitzat també. Doncs les bones, bé, doncs, tenen nens i no solen treballar tant. Tot això fa que el nombre de metges, de dentistes i ha disminuït. I quan busques un reemplaçant per un col·laborador, els joves els van instal·lar en grans ciutats com Montpellier, Toulouse, i quan els dius que l'han aprat, encara que sigui un lloc que...
0: Fantàstic,
1: el Colmení. I bé, tenen dificultats a fer 40 quilòmetres des de Perpinyà. O...
0: Bé, que has parlat de les dones, cal dir que no és una voluntat que hi hagi només 4 homes aquí. Hem intentat que sigui unes les col·legues del Marc que vinguin i malauradament no hem pogut, doncs que ell ha estat voluntari. El que aprenc és que també el dentista hi ha un número de clausos, una mica com les farmàcies, que no es pot instal·lar com volen. I és el cas, potser, Marc Morera, també dels fisioterapeutes?
4: Sí, nosaltres també tenim uns números clausos i fa molts anys que falten molts fisioterapeutes. Molts cops els pacients em pregunten per què hi ha tants espanyols o catalans, però venen de tot l'estat espanyol com fisios. Llavors, molts cops diuen, venen aquí i treure'ns la feina. El problema no és això, el problema és que hi ha molta manca. Els números closos són molt forts aquí a França i, en canvi, a Espanya no hi ha números closos i hi ha molta sortida. Llavors, fins ara, eren espanyols que venien, però això segurament canviarà perquè últimament, per exemple, a la meva universitat a Girona, ara el 90% d'alumnes són francesos. Llavors, també estic veient a Romania... A Romania, per exemple, estan anant molts a formar-se, llavors, o a Bèlgica, llavors van a Bèlgica, a Romania o a Espanya, es formen i després tornen. Llavors, segurament, hi haurà molta més oferta de la que hi ha ara. El gran problema que hi ha també, suposo que passa com amb els doctors i amb els dentistes i tal, les zones rurals no els agraden. No sé per què, però sempre és les ciutats, a Toulouse, Montpellier, tot això. Si tu, passa com amb els dentistes, me n'acabo d'entrar ara, si hi ha una surdotació de fisios, tu no pots entrar-hi. Ha de sortir un o ha de plegar un perquè tu puguis arribar-hi. Nosaltres, per exemple, aquí al Conflent, el que intenta fer el govern és ZFU, que es diu, és Zone Franche, que és exoneració d'impostos durant uns X anys, durant 5 anys. Llavors, perquè tu et quedis com a mínim 5 anys, si et quedes menys, evidentment has de tornar tot el que no has pagat, però tenim greus problemes, la veritat. Jo, per exemple, quan jo vull anar de vacances, jo necessito un reemplaçant, perquè si no els meus pacients no tenen fisioterapeutes. I la veritat és que sempre em trobo amb molts problemes perquè no volen venir.

0: I bé, una pregunta, potser ja hi has contestat en part. No veniu aquí a l'estat francès perquè és més ben pagat que...
1: Molt més ben pagat.
0: Molt bé.
1: Això també. O sigui, no és el tema més ben pagat, sinó és la manera com funciona la fisioteràpia a Catalunya i Espanya. No és reemborsat de la manera que està aquí. Llavors sí que els hospitals hi ha els fisioterapeutes i tot, però a nivell privat i a nivell de patologia, aquí tu surts i ja et donen l'ordenance i ja pots tenir fisio directe. Allà has d'esperar 6 mesos, 7 mesos, o sigui que has d'anar normalment per privat. Aquí ja està reemborsat i allà, si vols ser fisioterapeuta, has d'anar per privat. Guanyes per seans més que aquí, pots guanyar 50-60, però significa que t'has de crear la teva pacientela, el pacient ha de tenir el poder adquisitiu de pagar 50 o 60 euros per una seans. Aquí no, aquí vas, el doctor et mira, gestiona si és valable o no que tu tinguis fisio, i llavors vas, i en principi, bueno, entre la teva assurança i tot, ja t'ho paga tot.
0: Ara que parlem justament del sistema de salut de l'altra banda de la Raia, Jean-Marc Major és metge a l'Hospital de Cerdanya, Puigcerdà. Quines són les grans diferències que hi ha entre una banda i l'altra?
2: Jo diria que la diferència és que es queda allà a Cerdanya, però a l'hospital també un ambient familiar. La gent són coneguts, els professionals de salut coneixen la gent, viuen amb ells, i això és el que feia aquí abans. I la diferència, no sé si és la pressió financiària les clíniques i l'hospital i tot això, que et fa que si necessites dos infermeres te'n donen una i mitja perquè diuen costa massa i no sé què, i al final faltem de personal. I allà és millor. Bueno, és l'únic hospital europeu, veieu, això és més fàcil, però per treballar per a mi és superbé, i ho donaré una idea. Tinc companys que he portat jo mateix aquí a l'hospital perquè estava en situació d'urgència, i un va passar 29 hores estirat a l'Hospital de Perpinyà a urgència sense que ningú el visita, i al final li van dir, bueno, va bé, no sé què, ha entrat a casa, ha fet un mareig, i al final l'he portat jo a l'hospital, i en una hora havíem fet tot el diagnòstic, l'escàner i tot, perquè hi ha menys gent, però bueno, és un hospital petit. I per a mi, veig la gent, tinc una llista d'espera que és d'un mes màxim. I els meus companys de Perpinyà tenen 6, 8 mesos, 9 mesos, no sé si volen treballar o si són de vacances, no sé, però no treballen, no sé, treballa 5 dies per setmana, jo 3, i tinc encara, estic més ràpid que ells. Bueno.
0: Eric Torinyà, per tenir hora en un dentista, si no hi ha una urgència vital, és llarg a casa teva?
3: A casa meva no, bé, depèn de... Hi ha una organització que cal fer per poder tractar urgències de manera ràpida, i d'altres que no són una urgència que poden esperar, cal escollir entre les demanes per saber qui ha de passar abans de l'altre.
0: Xavier, que sí. Des d'aquests 20 minuts que parlem, quines coses te venen al cap?
4: Bé, parlem del Conflent. Aleshores, aquí surt la sovint ganes de treballar. Jo crec que hi ha diversos factors a tenir en compte. Hi ha una gran feminització del sector metge, parlem, mèdic. Això vol dir que hi ha unes condicions de treball també que són diferents de l'home. Es busca més la conciliació familiar, els moments, que no pas el treball com independent, que el treball de l'independent cada cop és més complexa, perquè cada cop és la burocràcia, tot és molt més... Després, sí, manca de metges generalistes, no n'hi han. No n'hi han, i a més,

0: vivim en una zona molt, molt, molt precària. Vull dir que aleshores tens els metges generalistes, pediatria, que t'has de desplaçar per Perpinyà a l'hospital si en vols, i tot el que és psiquiatria. I psicologia no n'hi ha. No n'hi ha. I hi ha nombrosos pacients que no tenen, que són desatesos. Després, quan veiem com funciona, és a dir, per exemple, aquí tenim una clínica, la Clínica Sant Michel, que pertany al grup El Sant, i veus que tanquen urgències i veus els beneficis que aquesta empresa té, dius, què és això? És qüestió de metges o personal o és que fan estalvis? També hi ha això, vull dir que té una gran implantació aquesta empresa, la té a Cabestany, la té a Sant Pierre, a Perpinyà també és El Sant, Sant Michel, Sant Miquel també és El Sant, vaja,
1: Medipola,
0: Medipol,
2: Serrat.
0: exacte. És a dir que és a més, en plena expansió, en plena expansió, i dius, hòstia, tu, i aquí es guanya diners amb la salut, i en canvi els usuaris ens manca. I no és que hi hagi més malalts, és que manca. I ganes de treballar, em permeto dir el contrari, tothom té ganes de treballar. Jo no crec que siguem en una època diferent en aquest aspecte, però cal dir, i amb això parlo, també dic, una persona que ha fet 7-8 anys d'estudi, o més,
3: O més.
0: com a metge, d'acord? Que després va a l'hospital i li paguen una mica més de l'ESMIC i que ha de treballar totes les hores del món per poder atendre, que és el que passa a l'Hospital de Perpinyà, ni més ni menys. Per primera vegada es veu els bombers esperant a fora. És clar, jo si vull que em curin, haig d'anar a Perpinyà, per això parlo de Perpinyà. Visc a Vernet, però no tenim cap metge. L'últim metge de capçalera va plegar l'any passat. Clar, dius, estem acostumats a viatjar. Cal tenir, també. Hi ha molta gent que són molta, vull dir, hi ha una edat que és una població que cada cop envelleix més, que pateixen problemes de mobilitat. Hi ha gent molt sola, hi ha gent que, malauradament, mor a casa seva i ningú se n'assabenta. És el cas, vull dir, no estic aquí fent un patós de la situació, és el que ens trobem realment. Nosaltres els que ens plantegem com a associació és que hi ha una manera de conciliar també i que pot ser atractiva i que funciona, com és un centre públic de salut.
3: Jaume Armajó, sí, potser volies dir alguna cosa?
1: Sí, és segur que els metges present és important, però que siguin públics o no és el mateix a França, perquè jo he sigut privat i ara estic salariat de l'hospital. Però la gent, quan m'han vingut a veure de 40 anys, mai no han pagat res, res del res. Venia aquí i no pagaven res. Bueno, doncs, no, és diferent d'Espanya o de Catalunya, on hi ha privats que s'ha de pagar i hi ha els que no són privats i que no s'ha de pagar. A França, tot, els metges, i quan dius que toquen els MIC, bueno, tothom sap que no, no,
0: Els que comencen, compte,
1: no...
0: dic
1: No,
0: tots.
1: no, no, no, no, no, no, no, tranquil, tranquil, no toquen els MIC, no te tracassis, guanyen diner més que les infermeres. Si hi ha un problema és una de les infermeres, del personal de salut, això sí.
0: Clar, jo és el que parlo,
1: I,
0: potser m'he
1: ah,
0: explicat
1: però,
0: malament,
1: però,
0: jo
1: però
0: parlo
1: dels
0: del
1: metges
0: personal.
1: no. I
0: Els metges no,
1: l'accés
0: no, no.
1: és una política. Hi havia parlat amb el Jean Castex, bueno, i no sé si ha complert el que li deia, però perquè hi ha coses a fer. Perquè les urgències, per exemple, són llocs on hauria de venir la gent amb malalties urgent. Però quan passes un dia a la mar i t'agafes un cop de sol i que te'n vas a les urgències amb una persona que fa un infartus, és diferent. I, bueno, s'ha d'aprendre primer que vens d'aquí, perquè tinc febre, he passat tot el dia desnudat a la platja, bueno, ho he picat per autats o no sé què. Això no és urgent. Abans, la gent se'n recorda d'aquí, dels vells de parada, hi havia un botó que s'havia de primar a Rutx, al centre medical, aquí, primava si tenies l'esposa o el metge, que et deia, què et passa? Així, vinc, i venia aquí, i al carrer et deia, com em fas? Què me dius? No entens res, estem a casa. Ara, quan fem un partit de rugbi de nens, hi ha un que pren un cop, l'altre que no sé què. Al final hi ha 3, 4, 5 nens que se'n van a les urgències. Per què? Perquè han jugat al rugbi i s'han fotut un cop al cap, que no és res. Abans que hi havia un metge al costat del carrer de joc i que li deia no és res, bastant. I quan tenies una orella que et feia mal o un cop a l'arcada, estava bé pel futur. Jo he tingut, m'ha trencat el cap, super, és això el rugbi. Bueno, ara se'n van les urgències, passar 2 o 3 o 5 hores, i el que té necessita... Espera, espera, espera. I tothom hi va perquè no hi ha metges aquí. I doncs s'ha d'anar i ja.
3: Josep Marc, fa una vintena d'anys, potser més, 2000, l'any 2000 s'ha tancat la maternitat, doncs això perquè no hi havia prou naixement, però... Això és per tu un error o realment respon a una qüestió de rendibilitat de la salut?
1: És això. Si puc dir alguna cosa d'aquest subjecte...
3: És una ràdio encara lliure.
1: Ah, sí, jo, de lliure, estic lliure de sempre. Doncs, és un problema de diner, únicament, perquè el número de parts... Hi havia 350, i de 350 eren triats, és a dir, que si estaven bessons o un part un poc presumit difícil, baixava Perpinyà. Si les haguessin guardat aquí, havien fet 420 o no sé què. El problema és que els obstetricià no ha volgut venir de Perpinyà. I costava diner perquè hi havia una comadrona 24 hores, una infermera de puericultura 24 hores i 8 llits de part. I això costa diner. I doncs han dit millor deixar això, i la direcció aquesta, que era el grup, ha dit no, i hem dit... Oh, quina mala sort, i jo, i han plegat.
3: Bé, malauradament, ara saltem d'una generació cap a l'altra. La pacientela és una pacientela molt envellida, Marc?
2: Moltíssim, moltíssim. I abans, també sí que és veritat que ens trobem molts domicilis que realment és trist, però no necessitaria fisioteràpia, que vas allà a fer companyia a vegades, perquè estan molt sols. I a mi molts cops m'havia passat que el doctor em donava un ordenant per fer caminar el pacient i agafar i no trobar lo necessari, parlar amb la família i dir, escolta'm, jo per fer-lo caminar, a mi és un tipus de teràpia que, bueno, que no m'acaba de... O sigui, fer caminar un pacient ho puc fer jo, ho puc fer el seu fill, o i llavors parles amb la família, ah, jo no tinc temps. Llavors és d'aquelles coses que dius, ostres, però què passa? I acabes anant perquè veus que la persona, quan tu arribes, té un somriure enorme que és l'única persona que veu durant el dia, tu i l'infermera, al domicili. Llavors, són despeses que es podrien treure, que jo trobo que si la família s'impliqués una miqueta més, però això ja és una miqueta més de tema cultural. Però sí que és veritat que tenim... a tots els poblets del costat i dinsà, jo la mitjana són uns 50 i pico, segurament, perquè tinc gent de 100 i pico, de 90, i de gent jove molt poca. També és veritat que és normal que la gent jove necessita molt menys fisioteràpia. El que deia el rugbi, quatre coses més, en principi quan ets jove no tens per què. Però sí que és veritat que la mitjana d'edat és molt, molt, molt alta.
3: Eric, el teu fill és dentista, és...
4: Farmacèutic.
3: Ho esborrarem, no. El teu fill és farmacèutic, tu és dentista, i és que tu has aconsellat als fills de fer una professió mèdica?
4: No, no. La meva mare sí. Li deia, hauries de fer-ho amb ton pare, que no se guanya bé la vida, que té feina.
3: Doncs sabem que els dentistes se guanyen bé la vida, això ho sabem.
4: Depèn si treballen o si no fan res. No cau del cel. Però no els he forçat en cap direcció. Tinc un fill farmacèutic, l'altre que és fisioterapeuta com Marc, i l'altre que és enginyer al nord de França. Però... la mateixa.
1: Si puc dir una cosa, tota la meva família...
3: Són metges.
1: Són metges. I dels cosins, d'antics, els meus, i de la família, cap metge. Ningú va fer metge. Per què? Perquè han vist la nostra vida. Jo, els meus fills, m'han vist poc. I filles, bueno, no m'han vist, no he sigut a casa, perquè cada dia, el diumenge, el dissabte, la nit, tot, sempre, la meva esposa estava a casa, i quan han vist això han dit, això no és bo, no és una vida, i per a mi era la vida perquè és un, no sé si es diu, un sacerdoci,
0: és un passió.
1: Perquè no sabia, jo i el meu pare i el meu oncle i tothom, no sabia que un metge podia prendre vacances, i quan te trucava ningú era content, però, tinc el pare que és malalt, que no pot respirar, vinc a pi o a mantet, bueno, vinc, i quan hi havia neu, s'aportava l'esquí i feia pujar el doctor Gujon, el doctor Sevena de Montlluï, pujaven a la mina de Porté amb els esquí, arribava, li fotia un cop de vi, un cop de cafè, un cop i menjava i baixava, passava 2 o 3 hores per fer això.
4: Això, com ho dius abans, era un sacerdoci, però ara no ho volen fer més els joves.
1: Ah, no.
0: Però és una manera, sí, perdoneu, perquè acabarem els pacients, acabarem sent el dimoni de la història, perquè ens posem malalts. A veure, jo el que penso, hi ha una cosa, si som objectius, falta també una cultura de la prevenció, vull dir, no ho podem negar. Vull dir, si abans, com tu dius, aquesta manera de funcionar és que, bé, hi havia una resiliència, però també hi havia... una presa, això que en diuen prise en charge, com diuen en francès, molt diferent, és a dir, tot comunicar més a la família o als amics, però ara la majoria de gent són els perfectes desconeguts, tu pots viure en un poble però el veí del costat no sap què et passa, així és el cas de Bernet, per exemple, i esclar, la medicina com a servei també s'ha especialitzat molt més, bueno, ha esdevingut un negoci com un altre, on el benefici compta, que no, a veure, no és una crítica, és un fet, vull dir, que no, que el pacient no pagui res, d'acord, en segons quins casos, perquè no paga si és en ALD, però si en segons quines afeccions, psiquiatria, tu pagues.
3: ALD, per als nostres oients, tot, afecció de la llarga durada.
0: Exacte, llarga durada. Vull dir que n'hi ha molts aquí, el Conflent, n'hi ha molts, és que és la majoria de personal, de com es diu això, de pacients que són en afecció de llarga durada, gairebé. A part de gent que té més de 70 anys, 80, i fins i tot els 90 anys, és una població molt vella.
4: Eric, el que volia afegir per fer eco al que diu, és que la medicina s'ha molt especialitzat també, i la dentisteria igual, i abans el metge de capçalera arribava a tenir una visió global del seu pacient i podia gestionar quasi bé tot, i ara els metges i els dentistes iguals a la gran ciutat són molt... si ho tinc això a la dreta, has d'anar a veure un especialista d'això. Tens un altre cos, has d'anar a veure un altre especialista. I el dentista o el metge, quan sap bé una cosa, obre el paraigua i envia un especialista, un altre especialista, un altre especialista. I el pacient fa un recorregut d'especialista abans de tornar. I abans teníem una visió i ja arribàvem a gestionar un poc tot. No sé si et recorda amb això.
3: Sí, que, també per els pediatres, els metges de capçalera de família feien de pediatres immediatament, no?
1: Sí, perquè els pediatres són útils quan hi ha un nen que té una enfermedad. Però el metge de família, de capçalera, sap si hi ha una enfermedad o no. I en aquest moment diu, bueno, no és res, ho fem nosaltres, i si no, te'n vas a veure un especialista. Però el que dius és exacte. Jo aquí estic sovint al carrer i faig consultes de medicina no especialitzada, perquè la gent m'esperen, que sigui al camp de rugbi, al cafè, o no sé, per dir-me, tinc això, he vist un que m'ha dit que tenia això, bueno, ensenya'm això, t'ha de fer això, això, això, i el treball del metge deia que el fisioterapeuta és un poc un psicòleg. Mm. Sí. I nosaltres també, perquè diem una persona, ui, tens un cap que no em agrada, què et passa? T'has primat un poc, què passa? No estic bé ara ni res. Tens de fer alguna cosa... Bueno, t'ha posat una extracció per veure el que passa. I un altre que diu, estic mal, no va bé i tot. I sembla superbé. Escolta, vine a casa, t'aprendré atenció, mirarem quatre coses i no hi ha res. Es content i se'n va. I ara el fet és que la societat ha canviat. Les notícies, m'ho fotut un cap així amb el Covid, amb el maladí de l'any, m'han batut això i la gent estan espantats de morir, sempre. Ah, i com? Tens 85 anys, la malaltia, l'enfermedat la més greu que tens és que ets viu. I a la teva edat és mortal a cada cop i doncs s'ha de quedar tranquil i nosaltres és, podem és veritat, dir a la gent
0: però és veritat que
1: hi ha ningú que diu que els metges d'abans deia que tens me fas cagar amb això, no tens res bueno, i se n'anava content. Ara quan diu una persona no hem tornat res, tot va bé i doncs què tinc?
0: Busquen a la IA la intel·ligència artificial, però és veritat que és una qüestió de rellevància, és a dir, abans el metge, com el personal mèdic, tenia una rellevància, un estatus social, que avui en dia no té, és a dir, això doncs, es transforma en escolta, respecte, després la informació no ho sé, però em sembla que jo el que trobo és que no circula, saps? Em puc trobar, anar al metge, ell em coneix, i un dia... És normal, cau malalt o el que sigui, però el que ve a reemplaçar no té coneixement de tot el meu... És clar, no pot dir res.
5: Marc?
2: Mira, en aquest tema també sí que és veritat que ha canviat tot molt, per exemple, en el tema de fisio. Ara hi ha molt de problema perquè volen baixar gastos a nivell mèdic i baixar la retribució de pel que és el tema de fisioteràpia. S'ha de dir que des del 2012 no s'han pujat les tarifes de fisioteràpia fins aquest any 30 cèntims o 40, o sigui que és un 0, sembla que sortia un 0,3% en 12 anys, el preu. O sigui, jo estic cobrant el mateix que fa 12 anys, però llavors et diuen, no, tu has de fer un superservei. Llavors, tu veus que tu estàs cobrant el mateix, la casa val 3 vegades més, no, què passa? Diuen, no, és que no volen treballar la gent jove o treballen malament. Abans a mi m'agafava un cada mitja hora, ja, però fa 20 anys... no cobraves el mateix, o sigui, comparativament cobraves bastant més. Llavors el problema és una miqueta això, després també els doctors van havent sentit un gran problema, ara perquè he vingut tan segura, però vam estar un any o dos sense doctor, i gent molt gran que s'han de desplaçar a Odès, és un gran problema, i què passa? A mi molts cops m'arriba a l'ordonans i em sap molt de greu perquè em posa gonalgí o lumalgí, o si aplica el GIP, jo em sap molt de greu, però per dir això no fa falta 10 anys d'estudi. Si a mi que em digui que li fa mal a les lumbars o al genoll, llavors què passa? Ha de venir i li ha de dir, a veure què et passa. Hosti, tendinitis del quadricipital, o el rotulial, no sé què. Però a mi m'ha vingut amb con el GIP. Hosti, llavors... Però per què? També ho entenc, pobre, jo no dic que sigui la culpa dels doctors. Tenen 35 persones en 5 minuts. Llavors, és que no dona l'abast. I això és l'Estat que no vol posar els diners per...
3: Finalment sou tots una mica psicòlegs. Pot ser més complicat per al dentista, perquè quan tens la boca coberta no pots parlar.
4: Sí, però abans de l'obrir la poden parlar.
3: Parlem de potser de les reivindicacions de l'associació, reivindicacions o demandes, si sent més suaus, de l'associació que ningú conflent s'entén.
0: Sí, nosaltres hem fet una... De fet, hem fet tot un treball de conscienciació també a la població i als i els elegits dels municipis sobre la pertinència i què és possible. És a dir, ens anem ben assabentat, vam fer venir el director de la fàbrica de centres de salut, que és àmbit nacional, no és l'Estat, però treballa molt en col·laboració i que n'ha obert molt d'aquests centres, no? I que parlant en números, vull dir que són coses que en un primer moment doncs cal financiar, però que al cap d'un temps, com és el cas de Tuir, que van començar amb 3 metges i han acabat 5 i és completament autònom i funciona sol i tenen ja fins i tot un cotxe de desplaçament i funciona sol, i el personal mèdic, que a més totes les informacions circulen entre ells, així tothom coneix el personal, hi ha el personal administratiu que s'encarrega de fer les tasques administratives, personal assalariat i que a més doncs fa que el metge pugui fer només el seu mestier i no pas perquè un metge no dorm. Un metge, quan tu escoltes la vida que porta, perquè entre els pacients després ha de fer un seguiment, ha de fer el balanç, tu ha de passar i enviar-ho a la Seguretat Social, justificar-ho perquè sigui pagat per la Seguretat Social, i esdevé d'una complexitat enorme, enorme, tot. I com a pacients ho veiem, perquè quan anem a un especialista és que un metge, jo m'he trobat un metge que digui aquest senyor ha d'anar corrent a l'hospital i punt. I era veritat, i escolta, l'altre cas administratiu, fins que al final li va fent cas i la persona va poder ser ingressada.
3: Això, Marc, que vol intervenir sobre això.
2: Sí, tenia una pacient que havia, persona ja que ha superat un càncer, i un dia tu va pensar a nivell de la teta, doncs va notar un bulto, va anar al doctor de capçalera, com havia d'anar, va palpar i va dir, has d'anar a l'oncòleg. Doncs ella explicar-me de trucar a l'oncòleg, demanar hora, i era gener, i la secretària dir-li, vale, vingui novembre, 19 de novembre, i dir, no, senyora, que acabo de notar un bulto, soc persona que ha passat un càncer i necessito... Sí, vingui novembre. Diu, però que no m'entén, que pot ser un càncer. Diu, ja, senyora, vius què em faci? Va haver de tornar amb el doctor de capçalera, i que el doctor de capçalera va trucar, no sé què va fer, suposo que devia posar pressió, i llavors li van donar hora, o si no, una altra que tenia senyamó, aquí no li volien fer l'IREM, van tardar moltíssim, i se'n va anar a Perpinyà, i això em sap molt greu perquè m'estimo molt, i li van fer l'IREM, i era un càncer d'úter. I a sobre el doctor agafar-li i dir, hosti, és que has parat massa per fer les proves. A venir. Llavors, clar, m'explicava això i a mi em sabia molt de greu, perquè com diu, som psicòlegs, i ella m'ho deia plorant, dic, hosti, jo quasi he plorat de greu, i deia, hosti, tu has estat esperant com 6 mesos, tu podies haver anat des del dia 1 a fer l'IREM, t'has estat esperant 6 mesos per tema de burocràcia i sobretot diners, i que arribis i el metge digui, no, és que has esperat molt, això serà més complicat de curar. Hòstia, doncs fa mal.
0: Hi ha just una cosa que volia afegir. A l'associació hem fet un petit vídeo que l'hem difós i que el podeu trobar a YouTube. Són testimonis, uns quants testimonis. És un format molt curt perquè la finalitat és de fer venir metges. És una mica com una crida, veniu. I aleshores els testimonis, però vam recollir, quan ho vam fer, tinc més de 3 hores de testimonis de gent que parla com a pacient, i és força interessant. Això es pot trobar com a, si busqueu associació, que ningú com França en té a YouTube.
3: Ja, Marc Majó, volia intervenir també.
1: Per lo que dius. Jo ahir vaig trobar un càncer del còlon. Li he fet una coloscòpia, un càncer del còlon, un escàner 2 hores després, i té una cita amb el cirurgià i l'oncòleg, cirurgià dilluns i oncòleg dimarts. Per què?
3: Això
1: perquè
3: Puigcerdà,
1: tinc... No, això a Perpinyà. Perquè jo tinc els números de tots els metges. I et truco directament amb el metge de capçalera. quan veuen el meu número, diu, hòstia, ah, sí, com va? Ah, estàs bé, sí, tens de veure un pacient meu que és urgent. Ah, digue-li que vingués dilluns.
0: Vés bueno, en compte que encara això... et farem venir a tothom.
1: No et recassis. Jo treballo a Puigcerdà i la gent em truquen sempre.
4: Això no és normal.
1: Bueno, perquè tinc els números de tots. I busco-te una història que amb això Torang ho conec. És l'història de Prada. Quan hem vingut a Prada, hem anat a veure tots els metges de capçalera. Tots, 40 metges, de Cerdanya fins a Millàs. I li hem dit, si teniu diners, era al peu d'un petit cotxe. Doneu-nos el diner i comprarem la clínica per vostè. I eren associats tots els metges, no els especialistes, únicament els metges de capçalera. I tenia una clínica seva. I tenia el número de telèfon del doctor Gansó, del doctor Major, del doctor Guilós, del doctor de tothom, i quan hi havia un problema et trucaven, et feien, no et agradava molt quan tenies vacances, però estaves aquí sempre, sempre, sempre, i la gent et trucaven. I fèiem una analítica al laboratori, una hora, un cardiòleg aquí, pam, pam, pam, i tot anava bé. Ara és super complicat i els metges no volen trucar. Et diuen, bueno, tens una bola aquí, contacta un especialista. Bé, quin especialista? Bueno,
0: a més, però també hi ha els serveis, com ha passat aquí a la clínica, que s'han sectoritzat, per exemple. Ara no és fàcil dir, faci un IRM, com a molt et faran un TAC. Però l'IRM, com que és una altra estructura, has d'anar, miri, surti, vagi, faci el tom per la clínica darrere i demani hora per l'IRM. Que abans podies anar de... Però podies anar d'urgència, el metge et podia fer, dir, feu-li un IRM de seguida. Ara no.
1: Sí, però no existia, doncs va bé.
0: No, ara sí que existeix l'IRM.
1: Sí, però...
5: Abans de passar la paraula al públic, fem un torn de taula com veieu el futur de la salut al Conflent.
4: Malament.
5: Eric.
4: Jo penso que es millorarà perquè surten més metges, més dentistes i arriben a tota Europa. Per exemple, de dentistes matriculats a l'Orde d'enguany, la meitat eren d'Europa. Hi havia 10.000 francesos, 10.000 europeus. I com que es formen molt metges i dentistes a tota Europa i que la França és atractiva a nivell de financer, arribaran, però no sé quina serà... Jo penso que d'aquí 10 o 20 anys anirà meu, però...
5: El que ningú pot atreure gent?
4: Encara sí.
5: Ja va.
1: Jo ho veig malament perquè tota la meva vida he vist els vells que deien que era meu abans.
4: Sí,
1: i ara sóc vell.
4: Doncs
1: que comparteixo l'analítica. Doncs era millor abans. I com ho veig? Veig que estem mortals i si hi ha una progressió a fer és explicar a la gent que no estem immortals. I doncs que s'ha de ser un poc tranquil. I que si 60 anys t'aixeca al matí i tens una dolor, millor, perquè si no en tens és que és mort.
2: Bé, doncs jo sense saber no sóc vell també, perquè jo no, ja ho veig malament, però no perquè estic d'acord que vindrà molta gent i està venint molta gent formada i la gent formada hi serà, però el problema sempre són el mateix, els diners. I llavors estic veient que s'està retallant molt en educació, en sanitat, és com si la sanitat, no són vells, un altre per exemple, teníem una persona a l'EPAT, Francesc Català, que per cert funciona molt bé i que continua, espero, i jo estava al costat de la infermera que va trucar, una persona amb una saturació d'oxigen superbaixa que podia morir, i jo vaig sentir la trucada perquè estava en veu alta, i van preguntar quin codi, no tenen un codi de persona gran, de si són més... afectats o menys, i quan va dir el codi va dir, doncs no vindrem, però com que és aquest codi, doncs no val la pena. Llavors jo veig això, que prefereixen invertir en altres sectors, en armament i el que està passant i tot això, però sanitat i educació no és una cosa que sigui per ells. La sanitat no et dona vots, suposo, no ho sé.
0: No et dona vots.
5: Xavier?
0: Va, vull ser una mica positiu. Perquè també, sí, jo crec que hi ha... dono, és curiós perquè us dono la raó, però al mateix temps tinc esperança, no? Perquè si algú ha de canviar el món som nosaltres i els nostres fills. I com a pare tinc el deure també de dir que crec en un món millor, o almenys em barallaré, perquè, bueno, fora el romanticisme, però jo crec que la professió, com ell diu, que és una professió molt més formada, que anirà arribant, però també al mateix temps jo la sento, el jovent que puja, més humans. Més humans amb el tracte. És a dir, que hem passat un període, potser m'equivoco, però jo és el que observo. Hem passat un període on tot era molt, molt estricte, sóc jo que sé, sóc jo el que dic, a veure uns professionals que, a més del saber, tenen el tracte. I això és d'agrair, perquè és que no deixeu de ser psicòlegs, perquè... del cos només en tenim un. I aleshores, vull dir, són persones que, a més de la seva especialitat, també saben comprendre, es preocupen pel context de la persona. Aleshores, es poden veure les coses d'una altra manera.
5: Algú del públic que vol intervenir?
6: Sí, el que hem sentit, i estic d'acord amb tu, és que el problema que tenim aquí, de falta de a nivell de la sanitat, és degut a una opció política i econòmica a nivell de sanitat i d'educació. I el que hi ha és que si volem més curadors, ens cal lluitar. És això que l'associació fa. També volia afegir una cosa sobre les dones, perquè veieu, no ha estrapat dones, aquí, i donc que falta també ginecòleg i no hi ha infermera també aquí, totes les infermeres liberals i també la representació de la gent, les dones que fan coses molt difícils, a els EHPAD, que se cuiden de la gent gran, són la majoria de dones. I això falta perquè tenen una visió, veieu, un poc diferent.
0: Sobre el terreny, exacte.
7: Jo teràpia el que manca és la comunicació, perquè els metges tenen pas secretaris i cal passar per doctor Lip o sí, hi ha pas moient de tenir una conversació que és això que manca. Abans se passava pas.
1: El problema, si puc respondre a aquesta pregunta, és que abans s'ho veien els rugbimans perquè tenia les orelles marejades, bueno, i en coliflor, es deia. Ara són les secretaris de metges, perquè passen el temps amb el telèfon i que tothom les crida i diu com se fa, que no tenim això, i és superdifícil. I hem preguntat com passava a l'Hospital de Puigcerdà. Per la gent que són del sud, i estem al Casal, d'on en podem parlar, n'hi ha un sistema informàtic compartit per tothom. Quan m'ho vens a veure per una consulta, poso la consulta i en directe, si te'n vas a Sitges o a València, és marcat. Les analítiques de sang són accessibles. A l'escàner, tota la història medical és accessible a tothom. Però per nosaltres, a França, tothom té un logiciel diferent i de la clínica de Prada, a la clínica de Perpinyà, de l'hospital al laboratori, de la laboratori a les analítiques de no sé què, no res és compartit. I al final et fa perdre temps i les hem terminat, les secretaris són submergides de totes aquestes bestieses. Aquí no hi ha problema a Espanya, a Catalunya és superbien. Tens un número que correspon al teu nom i tot és fet. I al final, quan te veu un metge diferent, perquè és així. A Espanya no tens teu metge. Vas a veure el metge del SAP, centre de primari i de salut.
5: El CAP.
1: Bueno, i donc, quan arribes, no veus el mateix metge, però tot és escrit, i donc, al final, et curen per així, si vas a veure un metge i dic, què tens? Jo, i comença, passa mitja hora de t'explicar com va la teia o l'àvia, i no tens les
8: històriques.
1: I això estaria un problema superimportant, que em vaig parlar amb tothom, i deien per la prevenció
0: de les sales que... i tot. Ara el que es pot fer és, però també és un tràmit, és dir-li al metge de capçalera permissió de difusió, i aleshores és un tampó a la carta vital que permet que les teves dades estiguin convertides, una cosa així.
2: Clar, però que parles del CatSalut és un programa.
0: Sí,
2: està molt avançat, perquè més com tu, com a usuari, també trobo que està molt avançat.
1: Sí, superbé.
2: Tu pots veure totes les consultes que tens i si te la canvien d'hora i tot això està informatitzat.
6: Això és el CAP, però existeix també, perquè hi ha una diferència a Catalunya, la gent que va al CAP i els que tenen diner que poden anar al privat. Sí. També és a l'informàtica del privat?
2: No.
6: I la majoria pensa de la gent se'n va al privat per ser... No. Veieu-ho, la majoria, però un munt de gent per ser curada, més rebel.
2: Sí, però perquè això, la diferència que hi ha és aquí estàs obligat a tenir la mutual. A Catalunya, a Espanya, no. Llavors, la diferència que hi ha és que quan tu tens mutual a Catalunya, tu t'obres tot, com deia, un sector privat que a Catalunya sí m'has de pagar, que llavors ja no pagues. Llavors sí que és veritat que llavors tu truques i en lloc d'haver-te d'esperar 6 mesos, en 2 setmanes ho tens. El que passa és que, clar, és perquè el model és diferent. Tu pagues una mutual i ja vas a una cua diferent. Ja vas al sector privat. Si vas al públic, esperaràs igual. Però si vas al privat, esperes molt menys. L'únic que les dades, ells no tenen el CatSalut. El CatSalut només és pels hospitals i pels CAPs.
5: Bé, s'acaba el temps. No sé si hi ha encara unes preguntes. No? Doncs... moltes gràcies a tots vosaltres. Primer als de la taula, Eric Taurinyà, que és dentista, Jean-Marc Major, que és metge endocrinòleg, a Puigcerdà, que va ser...
1: Digestòleg, però no fa metge.
5: Digestòleg. Molt bé. Xavier Montserrat, de l'associació Que Ningú Conflent Salut, i Marc Morera, que és fisioterapeuta a Vinçà. Gràcies a tots vosaltres, a tots quatre, però també gràcies al públic. Moltes gràcies a tots i fins una altra conferència.

0: era Confluències, una emissió en públic des del Casal del Conflent. Presentat per Enric Balaguer.
1: Acabeu d'escoltar Confluències, una emissió en públic gravada al Casal del Conflent el 19 de setembre de 2026. Gràcies a tots els participants i a Lauriane Peigné per l'assistència tècnica. La música de la sintonia és del disc Confluències de la Cobla Sant Jordi.
2: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És migdia.
3: Arriba el moment de les habaneres a Ràdio Arrels.
4: Com cada setmana, sons a cau d'orella amb en Joan Brugués, de Ràdio L'Escala.
5: El setembre és el mes de la nostàlgia elegant, el retorn a la calma i la veritat per les habaneres i el cant de taverna. Si l'agost va ser l'apogeu multitudinari i l'efervescència de les festes majors, el setembre marca el moment en què la sorra de la platja es buida, la marinada es torna fresca i la música recupera el seu espai més íntim. És el mes on el cant dels mariners deixa de ser un espectacle de masses per tornar a ser, senzillament, un diàleg entre el mar i la gent de la terra.
6: Quan les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a cau d'orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
5: Hola, què tal? Com estan? El programa variat que no pot faltar en format de magazín. A partir del setembre, la fressa del turisme disminueix i la costa recupera el seu batec habitual. Això transforma profundament l'experiència d'escoltar i cantar havaneres. I què els sembla si m'acompanyen amb aquesta experiència d'escoltar i, si volen, cantar les havaneres que escoltarem? Som-hi!
7: Racó de cançons. Històries de les cançons que formen part d'aquest gènere musical. Cada cançó té una història i de cada història se'n pot fer una cançó.
5: I comencem per aquestes històries de cançons que formen part d'aquest gènere musical, el racó de cançons. I la primera és Vent i Vent, un vals mariner animat i ben construït amb una lletra i música que flueixen lliures explicant una història que, encara que manida com tot el món havanerístic, deixa clar el tema sense repeticions innecessàries ni rimes obligades, i també sense sentit, com a d'altres peces passa. L'escoltarem interpretada de manera genial pel grup Arjau de Palafrugell, Vent i Vent.

0: voy a morir.
1: I després del vent i vent ens anem amb la clàssica més clàssica i que no és a manera, que és un vals mariner. Nicolau Guanyavents va ser un metge i músic mataroní que el 1858 va escriure una barcarola per cant i piano. Aquesta peça s'anà fent popular com a cançó marinera, enriquint-se la lletra amb vocabulari dels pescadors mentre que la música se simplificava fins a la versió coneguda actualment com La calma de la mar, tot i que la coneixem quan John tenia 4 anys o pocs anys. L'escoltem pels pescadors de l'Escala.

0: Acabem d'escoltar La calma de la mar, que durant un temps era una cançó que portava per títol Quan John tenia 4 anys, quan John tenia pocs anys, i d'autor desconegut, fins que es va descobrir que va ser una obra del metge i músic mataroní Nicolau Guanyavents, tot i que el seu títol original era La calma.
1: Agrupats, coneixem els grups que formen o havien format part d'aquest gènere musical.
0: I aquí, agrupats, coneixem els grups que formen o havien format part d'aquest gènere musical. I ens toca l'Espingari, que és un dels grups de referència en el món de l'havanera a Catalunya, conegut pel seu estil propi que combina la tradició amb tocs moderns i un repertori que inclou composicions pròpies i cançó de taverna. Es varen fundar l'any 1982 a Montcada i Reixac, al Vallès Oriental, i varen ser apadrinats per la reconeguda cantant Núria Feliu. L'Espingari ha aconseguit crear un estil propi i reconeixible. El seu repertori inclou havaneres tradicionals, havaneres modernes, cançó de taverna, valsos mariners i ritmes mediterranis, moltes vegades amb arranjaments i composicions pròpies. Han actuat arreu de Catalunya i també a altres indrets. Tenen 10 treballs discogràfics enregistrats i podem dir que actualment és la família trap catalana, com els dic jo, perquè són el pare i els dos fills, Joan Pere Arnau pare, Ricard Pere Arnau i Joan Pere Arnau, que són els fills. I escoltarem dos temes que a mi m'encanten del que va ser el seu director musical, que malauradament fa uns anys que ens va deixar, com era en Pere Ferrer David. Primer, aquesta, Havanera.

I després d'aquesta manera estimada, escoltarem aquesta peça que va participar en el concurs de composició Josep Bastons de Sant Pol de Mar, que porta per títol Sons de Mar.

0: Hem escoltat Sons de mar i abans A manera estimada, aquestes dues cançons pròpies que avui ha protagonitzat la secció d'Agrupats, l'Espingari de Montcada i Reixac.
1: El primer disc, secció per conèixer els primers enregistraments dels grups habaneres i cants de taverna.
0: I aquest mes ens toca el primer disc. Ja saben que anem alternant el primer disc, que és la secció que farem avui, amb Aigües barrejades, que són aquells temes que tenim una versió en català d'un tema en castellà o, al revés, una versió en castellà d'un tema en català. Ara ens toca conèixer els primers enregistraments dels grups d'havaneres i cants de taverna. I avui, a l'àlbum Allà en l'Havana, que va ser publicat l'any 1978, és el primer i més emblemàtic treball discogràfic de la història del grup Portbó, la mítica formació d'havaneres nascuda a Calella de Palafrugell el 1966. Aquest disc va veure la llum en ple auge de la recuperació de la música de taverna i marinera a Catalunya.

editat originalment en format de vinil i caset, sota el segell musical de Puput, una subdiscografia de la coneguda companyia Zafiro. En aquells anys, les veus i guitarres del grup estaven defensades pel seu trio fundacional històric, Josep Xicoira, Carles Mir i Ernest Morató. L'àlbum està estructurat en dues cares, l'A i la B, i compta amb un total de 14 temes que barregen el lirisme mariner de la costa catalana amb fortes arrels de la música d'ultramar. Tots els temes d'aquest treball discogràfic són en castellà. I els he de dir que l'enregistrament que tinc jo d'aquest Allà en l'Havana del grup Porvó no és gaire bo, per això les cançons que escoltarem són més actuals, no són d'aquest treball discogràfic, sinó que són d'altres treballs del grup Porvó. Per començar, aquest Allà en l'Havana, que és el que dona títol en aquest treball discogràfic.

I després d'escoltar allà en l'Havana, que passaven les mismes coses que allà en Espanya, ens anem amb l'original, la gavina original que va ser la gaviota i que al principi el Porvó era la que interpretava durant molt d'anys fins que després, com es va fer popular per la Marina Rossell, la varen passar a cantar en català com la resta dels grups. Escoltem la gaviota.

0: acabem d'escoltar La Gaviota, tal com la va escriure Frederica Sires, i recordem que després la va traduir al català i, com els he explicat més d'una vegada i segurament ja coneixen, la Marina Rossell la va fer popular. I abans, allà en l'Havana, el tema que dona títol a aquest primer treball discogràfic del grup Porvo.
1: Les cançons que estimo. Una secció de l'Anna Maria Ester que ens fa gaudir de la bellesa de meravellosos temes d'aquest gènere musical.
0: I ara ens toca la secció de l'Anna Maria, aquestes cançons que ella li agraden, les cançons que ella estima i que ens fa gaudir de la bellesa meravellosa d'aquestes peces d'aquest gènere musical. I arriba el moment de dir endavant, Anna Maria.
2: Què tal? Com esteu? Encantada de compartir dues noves cançons amb vosaltres. I dic noves perquè és la primera vegada que jo les presento. Però per tots els oients i seguidors de les cantades d'Havaneres, de noves no tenen pas res. Són dues de les més conegudes, esperades i cantades. Endivineu quines són? Doncs les que des de fa molts anys tanquen les cantades, La vella Lola i El meu avi. He pensat que l'estiu ja ha acabat, tot just encetem la tardor, i encara tenim fresc el record de les cantades d'Havaneres a l'aire lliure. I he volgut fer una mena de comiat d'aquestes cantades amb aquestes dues cançons que donaran, quasi bé, ja per finalitzada la temporada. Com és habitual, escoltarem primer La vella Lola, una havanera popular en castellà que ens parla d'una vella cubana que es deia Lola i enamorava els mariners i soldats als qui acomiadava des de la platja fent voleiar un mocador blanc. Se n'han fet diverses versions d'aquest clàssic, en català, en anglès, que per cert és una versió que a mi m'agrada molt, però jo us la porto en castellà, la de tota la vida. Pels Porvo, acompanyats del grup femení Gema 4. És la meva versió preferida perquè és molt dolça i té una melodia amb un toc de bossa nova que m'encanta. Teniu a punt, doncs, ja un mocador ben blanc per voleiar mentre canteu? Doncs som-hi. Per tots vosaltres, i en especial per la meva cosina Dolors i el seu marit Manel, que ens escolten des de Sabadell, La vella Lola.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
1: Bé, us ha agradat aquesta versió tan bonica? Jo crec que sí. I continuem per acabar, com en totes les cantades, amb el meu avi, la coneguda, estimada i aplaudida habanera del mestre Josep Lluís Ortega Monasterio, dedicada a un avi que podria ser el vostre avi, besavi, rebesavi, això, depenent de les generacions que ho escoltin, i que va marxar a la guerra de Cuba amb diversos mariners i soldats nascuts a Calella de Palafrugell, a bord d'un vaixell de guerra que es deia El Català. D'aquesta havanera convertida en tot un clàssic de l'havanera en català, també se n'han fet moltes versions en diversos estils musicals, però com que jo solo sé força clàssica i tradicional, us la presento com s'ha interpretat i cantat sempre, i amb veu del grup Ultramar. Acabem, doncs, la secció amb alegria i moltes ganes de cantar, que és el que encomana aquesta havanera, que ja més que una cançó, és tot un himne que ens fa acabar les cantades amb la il·lusió i empenta de dir unes paraules que són un crit d'orgullosa afirmació de la nostra terra i el nostre sentir. Visca Catalunya i visca el català. Fins al mes d'octubre, que tingueu una molt bona tardor. Adéu-siau!

0: moltes gràcies, Anna Maria, amb aquestes dues clàssiques que acaben les cantades que es fan arreu de Catalunya i segurament també algun altre indret. Jo no sé els altres llocs fora de Catalunya si també acaben amb la vella Lola i el meu avi. Això és a dir, que ho desconeixo perquè tampoc tinc tanta coneixença, però aquí a Catalunya no hi ha cantada que acabi amb aquestes dues clàssiques. És que si no hi acabes, les demana. Però, això sí que sí, els he de dir que hi ha grups que no els agrada acabar amb aquestes peces i ja avisen des de bon començament. Com diuen, no espereu ni la vella Lola i el meu avi perquè no els farem. Hi ha alguna cantada d'algun grup que ho ha anunciat d'aquesta manera. Doncs avui hem escoltat per Porbó i Gemma 4, la vella Lola, i per al grup Ultramar, el meu avi.
1: Compositors. Aquelles i aquells que han creat cançons per aquest gènere musical.
0: I anem amb el compositor que ens toca avui, Sebastián Iradier Salaberry, que va néixer a Lanciego, Àlaba, un 20 de gener de 1809 i ens va deixar un 6 de desembre de 1865 a Vitòria. Conegut universalment com Sebastián Iradier Amigrega, va ser un compositor bas conegut principalment per ser el gran popularitzador de l'havanera a Europa i l'autor d'algunes de les melodies més famoses de la història de la música popular. Format des de jove com organista a Vitòria i a Madrid, va treballar com a professor de cant al Real Conservatori de Madrid i va adquirir cert prestigi en cercles musicals de la cort espanyola. Va recomanar afegir una Y al seu cognom per consell del seu editor parisenc per tal de donar-li un aire més internacional. Cap a la dècada de 1850 va viatjar a Cuba, on va quedar fascinat pels ritmes criolls de la síncopa de la música antillana, especialment el ritme d'havanera. En retornar a Europa, va instal·lar-se a París i va esdevenir un compositor de gran èxit entre l'alta societat de l'imperi francès, arribant a ser mestre de cant de l'emperadriu Eugènia de Montijo. I de Sebastián Iradier escoltarem la seva emblemàtica La Paloma, que és un dels temes que s'han fet més versions juntament, crec que és amb la cançó Let It Be dels Beatles, són les dues que més s'han versionat, que més s'han interpretat. Fins i tot Elvis Presley en va fer una versió. Avui l'escoltarem per les veus d'Ultramar.

I després d'escoltar La Paloma per les veus Ultramar, escoltarem aquest El Arreglito, que resulta que aquest tema el va escoltar per primera vegada en George Bizet, es pensava que era d'autor desconegut i d'aquí el va portar a fer l'habanera Carmen. Tot i que després d'una denúncia del compositor original, com és Sebastián Iradier, va haver de canviar-ho i posar que era un tema de Sebastián Iradier, El Arreglito, que ens l'interpreta Indira Ferrer.

0: Hem escoltat l'Arreglito per la Indira Ferrer i abans la Paloma per les veus d'Ultramar, els dos temes més coneguts, més populars del compositor del que avui hem parlat en aquesta secció de compositors, el basc Sebastián Iradier.
1: Notícies, informacions i novetats que es poden explicar.
0: I anem amb les notícies. Ja els deia el mes passat que aquest setembre parlaríem i escoltaríem les cançons finalistes del concurs Josep Bastons. Els explico que es va celebrar el 18è concurs de composició d'havaneres de Catalunya Josep Bastons, Vila de Sant Pol de Mar. Va ser el dissabte 22 d'agost i en presència d'unes 700 persones es va donar a conèixer el veredicte del 18è concurs de composició d'havaneres de Catalunya Josep Bastons, Vila de Sant Pol de Mar, dins el 24è Festival d'Havaneres Fira Mar 2026. En el concurs de l'esmentat festival, presentat per l'actriu Fina Rius i Josep Maria Puigvert, es presentaren les havaneres guanyadores. El primer premi va ser per Montse Creus i Xavier Roger amb Pesca Llunes, que de fet el vàrem escoltar el mes passat, però el tornarem a escoltar ara, per al grup Americanos.

Aquest va ser el primer tema, Pescallunes, per al grup Americanos. Anem ara pel segon premi, que va ser per la Neus Mar i l'Emilio Sánchez. El títol de la composició, Navegant impossibles, l'escoltem per la Neus Mar acompanyada de l'Emilio Sánchez.

0: I fins aquí el magazín corresponent al mes de setembre del 2026. Espero que hagin passat una molt bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: La música queda, nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Fins ara hem escoltat El moment de les habaneres a Ràdio Arrels.
3: Com cada setmana, Sons a Cau d'Orella, amb en Joan Brugués.
4: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
6: Departament dels Pirineus Orientals. Dissabte 13 d'octubre, a partir de les 10, valeur en fête al Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà. El departament nous convide à une grande journée gratuite dédicada a les associacions et al volontariat. 140 associacions se compromesos amb l'esport, la cultura, la solidaritat, el medi ambient, la joventut o la catalanitat i seran presents per informar-vos i divertir-vos. Al programme, taller, jocs, espectacles per a infants i molt més. Valor en fête el 13 d'octubre al Palau dels Reis de Mallorca. El programa complet a ledepartement66.fr.

0: Ràdio Arrels. És la una. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
1: Ràdio Arrels, a Ceret, 88.2.

0: 20 de clàssica, Berenguer Ballester.
1: Els compositors hongaresos Béla Bartók i Zoltán Kodály van emprendre un viatge junts per tota Hongria per recopilar centenars de melodies i ritmes populars. Això era cap al 1900. Van fer Hongria i també els països veïns. Bartók i Kodály van mantenir sempre aquest interès per la música popular. Als anys 30, davant l'augment del feixisme, Béla Bartók decideix emigrar cap als Estats Units, on moriria acabada la Segona Guerra Mundial. S'havia negat a tocar a Alemanya. Tot i això, aquests anys previs a la guerra van ser molt productius pel Bartók compositor. El 1936 va escriure una de les seves obres més apreciades, la música per cordes, percussió i celesta. Escoltem al final el quart moviment.

El quart moviment de la música per cordes, percussió i celesta, de Béla Bartók, amb Paavo Järvi dirigint l'Orquestra Simfònica de Tòquio. I ara el company de Bartók, Zoltán Kodály, amb qui va fer aquest estudi etnomusicòleg sobre les músiques populars hongareses. De fet, va ser ell qui va convèncer Bartók d'interessar-se per la música popular. Kodály també és reconegut com a filòsof. Escoltarem d'ell un moment de la suite que es va extreure de l'òpera Arijanos, escrita el 1926. El seu interès pel folklore hongarès hi és ben present.

El cinquè moviment de la Arigiano Suite de Zoltán Kodály amb De Gulbenkian Orquestra dirigida per Lawrence Foster. Bartók i Kodály es van interessar per la tradició musical hongaresa i Frederic Mompou per la seva, la catalana. I una mostra d'això són les cançons i danses basades en el cançoner i les danses populars catalanes. Les va anar composant al llarg de més de 50 anys, del 1918 al 1972. La primera part de cada una d'elles es basa en una cançó i la segona en una dansa. L'escoltarem a ell mateix, interpretant la número 9, i reconeixereu de seguida el rossinyol que se'n va cap a França.

0: De cançons i danses, la número 9, de Frederic Mompou, interpretada per ell mateix.
1: 20 de clàssica, Berenguer Ballester.

0: Esquitxos de clàssica. Ràdio Arrels.
1: Música en llibertat.

us vull ballar la sardana a casa meva demà. Prou anys de fer d'ermità, prou anys de beure tisana, vella amiga americana, heu travessat l'oceà amb el vostre aeroplà i heu enganyat

que jo volia furtar. Embolcall de tafetà i capseta d'obsidiana, la vostra fruita dolçana, tastada a la babalà per qualsevol cortesà.

Seré com un milicià a polir i custodiar granets de fruita pagana. Ja sé que sereu galana amb mi, pobre

0: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.
1: Ràdio Arrels.
2: Cada dia i cada hora en català.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels, a cap estany, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Saleies, 95.
2: Tu em dones l'energia per amb la cara ben alta i em dones la valentia per ser el gos que bordi més. Ets la font que sempre raja, ets el silenci que calma, ets la música quan balles, ets l'abans, l'ara, el després. Tu em llepes les ferides, no hi ha millor medicina, i em fas veure que la vida continua malgrat tot. Ets l'ombra que descansa, ets el luxe que no es compra, ets la carn que no està en venda, la brújula pel pilot. Tu m'ensenyes les paraules que necessito per moure, ara que no hi ha clemència i tot és publicitat. Ets la mà que obre la gàbia, ets l'esquer de tots els peixos, ets la carícia encerclada per tanta vulgaritat. Tu m'exigeixes decència, justa de pes i de mida.

te parlait. Là immobile, comme elle est.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Sayagusa, 93.1.
2: Sempre al racó, a la taula dels proscrits. El got als llavis i un cigarret als dits. Amb quatre llunàtics de pas pel món. Jo m'hi quedaria, però no hi trobo lloc. La nit encetada comença el ball. M'ofega la boira.

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels, a Burquera, 93.1.
2: Departament dels Pirineus Orientals. Dissabte 13 d'octubre, a partir de les 10, valeur en fête al Palau dels Reis de Mallorca de Perpignan. El departament nous convida a une grande journée gratuite dédicada a les associacions i al voluntariat. 140 associacions se compromesos amb l'esport, la cultura, la solidaritat, el medi ambient, la joventut o la catalanitat i seran presents per informar-vos i divertir-vos. Al programa, tallers, jocs, espectacles, Clasper Infants i molt més. Valor en fête, el 13 d'octubre al Palau dels Reis de Mallorca. El programa complet à le département 66.fr.

per al principal de la Bisbal i l'Orquestra de Cambra de l'Empordà, que té la particularitat que els instruments de vent de l'orquestra són substituïts pels de la cobla. En lloc de oboès, flautes, clarinets i fagots, tenim la tenora, el tible, el flabiol i el fiscorn. Els primers discos van ser de sardanes i el 2016 van presentar el Tossudament Llac. L'estrena es va fer a l'Auditori de Girona, completament ple i amb en Llac entre el públic. És un espectacle amb cantants, Manu Guix, Helena Gadel, Roger Padullés i Bet, i una obertura instrumental.

L'obertura de Tossudament Llach amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. Aquest és un doble CD amb una trentena de cançons de Lluís Llach amb la Simfònica dirigida per Francesc Assú, el director de la Principal de la Bisbal. Després de fer tres discos amb sardanes, amb arranjaments orquestrals, van fer també llegendes del cinema, llegendes del musical, llegendes del rock, es van interessar per la música de Lluís Llach, perquè volien tornar, diuen, a la música catalana. En aquell moment coincidia amb el 50è aniversari de la carrera d'en Llach com a cantant. Sembla que la idea li van comunicar al bar del Parlament quan Llach era diputat. Aquest els hi va dir que fessin el que volguessin, els hi va donar tota la llibertat. Escoltem-ne un altre moment instrumental.

0: un altre moment del disc Tossudament Llac amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, amb tot de cançons dels primers temps. Haureu reconegut El jorn dels miserables, Damunt d'una terra, Jo també he dormit a l'alba i La gallineta.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.

0: de nos plus belles années.
1: Passejant per la Fageda un diumenge al dematí, entre flors, ocells, insectes, fulles seques, xups, conills, deus o puntes d'aigua fresca, fongs sorgits prop del camí, jo m'omplia amb la barreja d'aire pur, sorolls furtius, sensacions i visions plenes, dolors de colors subtils i una atmosfera serena.

camins de la fageda. El diumenge s'ha enfosquit. Les flors, els ocells, l'arbreda, tot sembla ara mig marcit. Les olors no són tan fresques, tots els colors han llanguit. Ara l'aigua sembla freda, potser els fongs tenen verí. La grata sensació flaqueja, el passeig té mal seguir. Vaig caient en l'evidència que el bosc és ple de perills, però...

dos ulls de silenci que recunten la nit. Fer la criada d'un burgès

0: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.
1: Ràdio Arrels.
2: Cada dia i cada hora en català.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
1: A Sant Esteve, 95.
2: Si els talons són campanetes i es perdanyes de ballar, els secrets de els seus ulls negres reflexen aires gitans.

0: Esquitxos de jazz.
1: Departament dels Pirineus Orientals. Dissabte 13 d'octubre, a partir de les 10, valor en fête al Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà. El departament us convida a una gran jornada gratuïta dedicada a les associacions i al voluntariat. 140 associacions se compromesos amb l'esport, la cultura, la solidaritat, el medi ambient, la joventut o la catalanitat i seran presents per informar-vos i divertir-vos. Al programa, tallers, jocs, espectacles, per a infants i molt més. Valor en fête, el 13 d'octubre al Palau dels Reis de Mallorca, el programa complet à le département 66.fr.

0: Ràdio Arrels.
1: A cada moment, en català.
2: Ara sí, ara no, no puc més, no ho tinc clar, sempre igual, mai content, no sé on vaig, no sé on sóc. Perquè tu, perquè jo... N'estic fart de saber i no saber, de voler i no poder, de donar i no...

has d'esperar, puc tenir tot això un altre lloc, amb algú que m'escolti, que vulgui parlar i que plori quan li canti això. Per què no plores? Digue'm.

temps va girant fulls, el llibre s'acabarà, la neu cau més espessa, a més passen els anys, a sota la congesta.

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
1: Ràdio Arrels, a Sureda, 95.
2: Ràdio Arrels, 95.

0: Esquitxos de clàssica.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Les Baquianes Brasileires, número 5, és la composició més popular d'Heitor Villa-Lobos, el compositor brasiler. Sobretot el primer moviment, l'ària, que ja hem escoltat en aquests 20 de clàssica. Avui escoltarem el segon, la dansa. Les Baquianes les va escriure el 1938. Un dels enregistraments de referència és el que va fer la soprano catalana Victòria dels Àngels l'any 56. Avui serà una altra soprano catalana, Núria Rial, en un disc publicat el 2018. Núria Rial és de Manresa. Ella viu a Basilea. I és una veu important a nivell europeu. El 2012 va guanyar el premi al millor disc d'òpera amb àries de Telemann.

La dansa, el segon moviment de les Baquianes Brasileires, número 5, d'Heitor Villa-Lobos, amb la soprano Núria Rial. Beethoven va compondre un quintet per piano i instruments de vent, i just després, per rendibilitzar al màxim la creació, en va fer un arranjament per cordes, que és el que escoltarem avui. Amb el pianista Emmanuel Ax, el violinista Isaac Stern, el violista Jaime Laredo i el violoncel·lista Yo-Yo Ma. El segon moviment és un andante cantabile.

El segon moviment del quartet per piano de Beethoven, l'opus 16, amb Emmanuel Ax, Isaac Stern, Jaime Laredo i Yo-Yo Ma. I acabarem amb Enric Granados, el compositor de Lleida, el que va morir el 1916 en plena fama al Canal de la Mànega. Ja sabeu, anava en un ferri francès que va ser enfonsat per un submarí alemany. Granados va compondre un poema líric basat en un poema d'Apel·les Mestres, Liliana. El que escoltarem és un arranjament per orquestra fet per Pau Casals. Granados i Casals eren molt amics.

0: El tercer moviment, el cant de les granotes, del poema líric Liliana, amb un arranjament de Pau Casals, una obra de Enric Granados que hem escoltat amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Avui, Villa-Lobos, Beethoven i Granados.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels, a Tresera, 95.

estic boig. Boig com tots, com el suïcida de la corbata que diu que la vida tant se li fot. Com que abans d'ahir era pirata i avui és el sergent de la Guàrdia Civil. Com la noia de Casabona que ven el seu cos per 25.000 als carrers de Barcelona.

0: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.
1: Departament dels Pirineus Orientals. Dissabte 13 d'octubre, a partir de les 10, valeur en fête al Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà. El departament nos convida a una grande jornada gratuita dedicada a les associacions i al voluntariat. 140 associacions compromeses amb l'esport, la cultura, la solidaritat, el medi ambient, la joventut o la catalanitat i seran presents per informar-vos i divertir-vos. Al programa, tallers, jocs, espectacles per a infants i molt més. Valor en fête, el 13 d'octubre al Palau dels Reis de Mallorca, el programa complet à ledépartement66.fr.
2: Radio Arrels.
3: A cada moment, en català.

0: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
1: Radio Arrels, a tuí, 95.
2: Rosselló, Vallespir, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
3: Ràdio Arrels.

0: Esquitxos de clàssica.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Els 20 de clàssica d'avui, Liszt, Schubert i Haydn. De Liszt, la transcripció per piano que va fer d'una col·lecció de cançons que Schubert va compondre mesos abans de morir. Justament se'n diu El cant del cigne. La serenata d'aquest cicle és una de les peces més populars, doncs versió pianística.

La serenata del Cant del Cigne de Schubert, transcrita per Liszt i interpretada per Eugène Kissin, el disc Kissin Plays Liszt, de l'any 87. Schubert va morir jove, 31 anys, però va tenir temps per compondre uns 600 lieders, va fer diversos cicles musicant poetes, El viatge d'hivern n'és un altre. En aquest es narra el passeig d'un caminant a través d'un paisatge d'hivern, després que la seva estimada l'hagi rebutjat. Aquest fet es dedueix en el primer lied, el

El Bona nit del viatge d'hivern de Schubert amb Dietrich Fischer-Dieskau. D'aquesta obra de Schubert hi ha una versió catalana feta pel poeta Miquel Desclot amb la cantant Judit Niedermann, que no és una cantant lírica, i en lloc del piano, el quartet Brossa. I per acabar, l'allegro del concert per trompeta d'Haydn el va compondre per encàrrec d'un trompetista que s'acabava d'inventar una trompeta amb més capacitat i justesa. Maurice André en va fer un dels concerts destacats del seu repertori.

0: El primer moviment, l'Allegro, del concert per trompeta de Haydn amb Maurice André. Avui els 20 de clàssica, Liszt, Schubert i Haydn.
1: 20 de clàssica, Berenguer Ballester.

bicicleta pels camins secrets dels teus records. La seva pell fràgil

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ara tenim el Club del Country amb Rafael Curbi a Ràdio Arrels.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

S'anomena Bren, el seu nom és Brennan Reid Keller, cantautor de 21 anys, originari de Tuscaloosa, a l'estat d'Alabama, que es va donar a conèixer massivament a través de plataformes com TikTok, amb un estil acústic, un estil proper al folk, al country folk ben fresc. Ens aportava temes del seu àlbum que ha editat recentment i que porta el nom com a treball discogràfic d'Amateur at Best. Concretament va sortir a la llum el 12 de juny de 2026 a través de Dark Doom Records. I hem escoltat un dels senzills, precisament aquest Shiver, d'aquest àlbum, i escoltarem un altre d'en Brent, Somehow Made It Out. Soc Rafael Corbí i això és una nova edició del Club del Country. Molt benvinguts i benvingudes. Avui, àlbums del 2026.

Aquesta és la música de Brent que ens ha acompanyat al començament del nostre programa. Un dels problemes, o no problemes, depèn de l'utilització que se'n faci, és l'arribada de la intel·ligència artificial al món de la música, i la música country no se n'està pas de lliurar-se'n d'aquest món. Hi ha artistes que han sortit per internet, com diu, o que bons que són, però la veritat és que són creades les cançons i les veus per intel·ligència artificial, per la IA. Una prova d'això, per exemple, és aquesta cantant que és excepcional. Tot això ve des del nord d'Europa, des de Rodríguez a la Heidi Hauch, segons crec. Es diu Country Angel, i això és If You Feel So Lonely.

reconèixer que és una meravella i sona magníficament bé, però no sabrem on arribarem. Si tot ens ho acaben fent les màquines, difícilment sabrem apreciar el que és el millor de la música. Country Angel sona molt bé, com tants d'altres que han sortit. Altres s'han ajudat amb la IA per fer la música, per ajudar a modificar la veu. En tenim casos doncs, que darrerament ens han arribat a nosaltres d'artistes famosos, però creació tota, totalment, fins i tot la imatge d'intel·ligència artificial és una cosa que a mi no m'acaba de fer el pes. Això sí, si tanques els ulls i escoltes, dius que són meravelles. Country Angel amb Walking Away.

boca que de la música nova que surt, de la que ens arriba a través de plataformes, ja prop del 40% ja és feta, no sé si el 100% o el 50% per intel·ligència artificial. Per tant, aquí hem de vigilar molt i filar molt prim, tot i que reconec que és absolutament impossible de saber de bon principi en la quantitat de música que ens està arribant quina és íntegrament feta, si no es posa, i això ja ho estan començant a fer algunes plataformes i també els canals de vídeos, si ho estan indicant. Els Red Clay Strays és una banda de rock sureny i de música d'arrels formada a Mobile, Alabama, l'any 2016. Tenen un so bastant eclèctic que combina country, rock and roll, soul i gospel. El grup ha viscut un ascens fulgurant gràcies a la potència dels seus directes i a l'èxit viral del senzill, per exemple, el Wondering Why. La banda destaca per la veu profunda, apassionada, del seu cantant principal, en Brandon Coleman, que evoca, segons els artistes que ho han comentat, a gent com Elvis o com a Johnny Cash. És una banda que realment està triomfant moltíssim, està obtenint diversos premis importantíssims, tot i que a les llistes d'èxits no hi tenen cançons. Sembla mentira, veritat. If I Didn't Know You, del seu darrer treball discogràfic.

magnífics, els Reckless Trace, If I Didn't Know You, va sortir com a senzill d'aquest àlbum Grateful, editat el mes de maig, el disc. Va ser el número 37 a les llistes del US Country, el Demons o In Your Choir, que acabem d'escoltar, el número 32, i People Hating, el senzill d'avançament, que va ser publicat el 2025, que escoltarem d'aquí un moment, va ser un número 38 a les llistes rockeres americanes, va arribar a ser un top 15. Grateful es va editar el mes de juny, el 5 de juny de 2026, a través de RCA Records, i la veritat doncs és que aquesta formació és una d'aquelles que està obtenint, com hem dit, l'èxit a través dels seus directes, anomenada doncs com a millor banda americana de l'any, el grup vocal de l'any per la Country Music Association, l'Associació de Música Country, el 2025, també com a nou duo vocal o grup de l'any per l'Acadèmia de Música Country, el 2025, també va guanyar, i tot això, com hem dit, sense èxits, només aquell Wonder Why, que va ser un número 18 les llistes americanes de música country. Tot i això, ho estan demostrant que cada vegada més es pot confiar en la seva música per gaudir una bona estona. People Hating són The Reckless Trace.

Diferent del que solem escoltar, aquesta peça a capella és realment magnífica. Pertany a l'àlbum Hall on Heart, el tercer treball discogràfic d'una banda magnífica anomenada Carson Pictures and Iron Mountain, una banda tradicional de bluegrass amb una alta energia. També és una banda de gospel, com hem pogut escoltar amb aquest tema que portava el nom de I Need Jesus, Necessito a Jesús. El que seu capdavant, el prodigi del violí, del fiddle i cantant Carson Peters, i basada sobretot en la zona de les Apalatxes, d'on treuen tota la seva energia i música, les regions de Tennessee, Virgínia i Carolina del Nord que hi coincideixen. Carson Peters, amb els altres membres de la banda, el seu pare, en Jamie Peters, i en Henry Borges, en Jake Gofforth, en James McDowell i en Taylor Parks. Iron Mountain, perquè això és un lloc localitzat a prop de la casa de la ciutat on són els membres originals de la banda. Peces realment magnífiques amb aquest disc, com hem dit, aquest Hall on Heart, que tanca amb una versió esplèndida d'un tema d'en Jim Croce. És aquest Walking Back to Georgia.

No en sé pràcticament res d'aquest cantant, Our Fish, només que treballa en Diamondback Records, ha treballat durant molts anys amb en Glenn Erickson i companyia, i ara també ho porta, continua fent, una vegada s'ha retirat en Glenn, amb cançons, la majoria escrites per ell mateix o per el mateix Erickson. Aquest era un dels temes del seu darrer treball discogràfic, que porta el nom de Riding with the Devil, es deia The Cowboy, la cançó que l'obria és el que li dona nom. Riding with the Devil, Art Fish.

of Heaven's Gate. Jim Lauderdale és un altre d'aquests personatges que no s'atura, malgrat la seva edat, de fer música, i ho fa al costat, com gairebé sempre amb els darrers anys, de The Paul Rambling Boys. Això es diu We Look at Things in Different Ways, del seu darrer treball discogràfic, editat recentment també.

Gairebé 70 anys d'edat, l'intèrpret de Statesville, Carolina del Nord, ens aporta la seva música i amb la col·laboració amb aquesta banda, amb els Paul Rambling Boys, ens aporten el millor de la música bluegrass, col·laboracions com van tenir amb el disc The Long and Lonesome Letting Go del 2023, en la qual hi participava també la llegenda del bluegrass en Del McCurry, o aquest The Birds Know, àlbum del 2026, que és en total el 39è àlbum d'estudi per Jim Lauderdale, un àlbum escrit específicament per aquesta reunió a la banda, per barrejar aquest bluegrass tradicional amb unes perspectives més contemporànies, cosa que ens han demostrat en la primera de les cançons que anem escoltant, We Look at Things in Different Ways, o el You'll Never Forget Her Until You Do.

I darrera part del nostre espai, amb els darrers protagonistes, que són ni més ni menys que Mick i Diane Wharton, ens aportaran l'àlbum We the People, amb cançons originalment enregistrades, si no vaig errat, el 2021, i que han vist la llum també amb una nova edició aquest en 2026, com aquest One More Spring.

artistes independents de Laguna Hills, Califòrnia, que porten més de 30 anys en el món de la música professional, sobretot la producció d'àudio i la composició de cançons personalitzades. Són Mick i Diane Barton, que ens han acompanyat amb un parell de cançons d'aquest disc que han donat a la llum, aquest We the People. If They Don't Down to Country és el tema que tanquem avui la paradeta del Club del Country. Serà fins la propera setmana. Adéu-siau.

0: Fins ara hem escoltat el Club del Country amb Rafael Corbí a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
3: Good evening. Welcome back to the Eclectic Connection. Be good on your radio. Benvinguts, benvinguts, benvingudes a la connexió eclèctica avui amb els nous llançaments a la recta final de l'estiu 2026. Comencem amb l'obra, l'ombra allargada del Vinnie Reilly al vespre, amb el tema extret del retorn de Durruti Column, l'àlbum Renascent, editat el passat 31 de juliol. I aquest és el tema Your Shadow in a Evening, Durruti Column.

All they see is fire. Drutty Column, tot el que veuen és foc des de Manchester. Aquesta banda, formada a 1978, han creat un so personal i intransferible. Amb aquesta flama encesa, a la guitarra tenim el Vinnie Riley, el Bruce Mitchell a la bateria i el Keir Stewart als teclats. I ja continuem amb el nou treball dels Interpol, This Mirror Waits a Ton, un mirall que reflecteix la melancolia des de Nova York amb Interpol.

Sudden, la veu del Paul Banks i les guitarres del Daniel Kessler ens acompanyen aquest vespre a la connexió eclèctica amb els nous llançaments a la recta final de l'estiu 2026. I aquests són els escocesos Thrush Can Sinatras. La banda formada a Irvine fa 40 anys ens presenten l'àlbum Ever the Optimist, malgrat la mort del seu guitarra John Douglas.

Ever the Optimist. Posem bona cara al mal temps en The Crash, The Trash Can Sinatras. Aquesta és la banda d'Irvine, com us deia, van perdre el seu guitarra 3 dies després de l'edició d'aquest, el seu àlbum, anomenat Ever the Optimist. És, podem dir, moments difícils quan hem de superar-nos i posar, bueno, melodies memorables per sobreviure. I ara continuem amb el que era el fundador de House Martins i també posteriorment de Beautiful South, el Paul Heaton, des de Hull, una localitat anglesa, ens porta una cançó trista i demandes judicials. El cantant de, com us deia, de House Martins, posa banda sonora a les misèries de la vida quotidiana amb aquest disc Genius, editat el 21 d'agost del 2026.

contestador automàtic de la connexió eclèctica. Si saps la resposta, deixa el teu missatge després del senyal.

Jet Black Sky és el tema que escoltem de Paul Heaton des del seu Genius, el tema de l'àlbum editat aquest 2026, editat el 21 d'agost. I mirem cap endavant, ja es fa fosc aquest vespre i ja avancem cap a la tardor amb l'incombustible Paul Heaton. Ja passem ara seguidament a Sanctuary Park, el nou disc dels Jayhawks, la banda formada a Minneapolis, a Amèrica. Després de 4 dècades, segueix creant paisatges inspiradors amb aquest nou disc, el Sanctuary Park, de Jayhawks.

American Midnight, de Jayhawks. La banda formada a Minneapolis segueix activa amb el seu ADN, el seu estil melòdic i atemporal, amb el seu nou disc, el Sanctuary Park. I ja és temps, el temps passa inexorablement, i només els genis com en Johnny Marr capturen l'espírit del moment. Aquest és l'anticip del seu nou disc, el Age of Everything, l'edat de tot plegat, des de Manchester, Johnny Marr.

Spin, girant com un àtom a l'univers emocional del Johnny Marr, el guitarra de Smiths, connecta al vespre. Aquest és un tema inspirador del seu, un anticip del seu proper àlbum que s'anomena The Age of Everything. Tot plegat té una edat i aquí continuem fent anys. All Forgotten, oblidem a vegades per reiniciar una nova estació. Aquest vespre en companyia de Mr. E, Mark Oliver Everett, Eels All Forgotten.

0: Cup in Hand. Amb el cap cot i demanant perdó des de l'àlbum Cookie Happen, tot passa. I de fet, continuem evolucionant aquest vespre a la connexió eclèctica amb el sisè àlbum dels Hills, que s'editarà precisament a l'octubre del 2026. I aquí arriba Lamb Chop, amb la veu de Kurt Waldner, Punching the Clown, donant un cop de puny al pallasso amb el retorn de Lamb Chop aquest 2026, en companyia, i diguem que té altres músiques al seu costat, i ens presenten aquest 17è àlbum després de 30 anys a la carretera, Lamb Chop.
1: I'm a drifting, you was catching your breath. It's gonna be all right. Show me how, show me love. Show me how to feel

Nou Chicago. Manchop, amb aquest tema, van passant per les ciutats, van passant per tot arreu, fins i tot per Barcelona, però Chicago no, no, no. De fet, aquí és una crítica al que s'entén com a la societat americana actualment, governada per gent impresentable, vull dir, com el Trump. El títol d'aquest àlbum és Punching the Clown. Donant un cop de puny al pallasso es refereix al Trump. No tenim res en contra dels pallassos, simplement aquells que no saben, poca broma amb aquesta gent. I en definitiva tanquem aquesta connexió, desapareixem aquest vespre amb el Beck, amb el seu anticip de l'àlbum Rides Lonesome. Lonesome vol dir conduïm en solitari per les zones de la vostra ràdio i desapareixem amb el Beck. Bona nit i bona sort. Be good.

0: Atenció, atenció a totes les estacions. Des del cor del Penedès de Pagès i per a tots els amants de la música del món lliure, s'obre un nou canal d'alta potència per propagar el somni americà a tots els indrets del món.
1: Sí, així hagués pogut començar un programa de música country l'any 1964. Però enguany, l'any 2026, comencen així.

0: bona gent de la ràdio, amants de la bona música i de les hores en bona companyia a un honky-tonk empolsegat i amb terra de fusta. Benvinguts, benvingudes, un dia més a casa vostra, el nostre racó dedicat al so autèntic del country i de les seves arrels més autèntiques. Seieu a la vostra butaca preferida, poseu-vos còmodes, perquè avui tenim per endavant una horeta carregada de bona música. Començarem mirant cap endarrere amb un pessic de nostàlgia i molta admiració. Avui volem retre un merescut i sentit tribut a una figura potser no prou coneguda pel gran públic a Europa, però absolutament gegantina dins del gènere. Estem parlant de la Joey Thicke. Ella era la meitat del duo Joey and Rory. La seva veu ens va regalar moments d'honestedat brutal fins que ens va deixar d'una manera dolorosament prematura el 2016, massa jove, amb tan sols 40 anys, víctima d'un càncer, deixant un buit immens al cor de la música. Avui recordarem la seva trajectòria i el seu llegat inesborrable. Però no ens quedarem només al passat, perquè el talent d'aquí trepitja ben fort. Farem parada i fonda a casa nostra mateix per aturar-nos a escoltar un parell de cançons del treball recent de la cantautora country catalana Bruna Enfruns, una veu que no para de créixer i que demostra que el gènere no té fronteres geogràfiques i que tenim productes de quilòmetre zero fantàstics. I finalment posarem damunt la taula un dels temes més comentats ara mateix a xarxes i mitjans especialitzats: la tornada de l'immens, del gran, de l'únic Randy Travis. Parlarem sense entrar en polèmiques ni controvèrsies de la manera com s'ha gestionat la tecnologia i la intel·ligència artificial darrerament en el seu retorn, per donar pas a allò que realment ens importa i ens fa vibrar. Escoltarem els singles d'un nou disc que encara no ha arribat als carrers, arribarà ben aviat, però que recupera antics enregistraments originals d'aquella veu inconfusible que va marcar una època daurada a Nashville. I tot això passarà, sí, d'aquí uns moments, aquí a la teva ràdio de capçalera. Soc en Joan Balaguer, des del xac de la ràdio, al vell mig del Penedès de Pagès, i tinc l'honor de transmetre per les més eixerides i trempades FMs de tot Catalunya, la Seca, la Meca i la Vall d'Andorra, aquest espai que hem decidit anomenar Music City i que arriba a la seva edició 267. Som-hi!
1: Quiet, listen to me. We're going to start a show. We got a big broadcast to do here. Please welcome.
2: Ladies and gentlemen, please welcome.
3: Music City, amb Joan Balaguer.
4: Let's go, girls.

0: Hem començat, hem obert aquest programa d'avui al Music City 267 amb un tema fantàstic que respira arrels americanes, però fet amb denominació d'origen pròpia. Acabeu d'escoltar Cabells al vent, la cançó que dona títol al primer treball discogràfic de la Bruna amb Frunz, perquè darrere d'aquesta veu i d'aquesta sensibilitat hi ha un artista amb una formació musical impecable. Ella és violinista de formació clàssica i està graduada a l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya. A més de compondre i portar la seva música en directe, ja sigui en solitari, en duet, amb l'Aleix Triador o al capdavant de la Fire Roots Band, també compagina els escenaris amb la docència. Després de publicar un primer EP l'any 2019 i d'una etapa clau a l'epicentre musical d'Austin, a Texas, la Bruna ha materialitzat tot aquest bagatge en un disc de debut inoblidable. No té desperdici, us ho asseguro, publicat aquest mateix any, un disc editat pel segell Microscopi que fusiona amb una naturalitat impressionant el country d'arrel, el folk i la cançó d'autora. Senyores, senyors, cowboys, cowgirls, poseu-vos còmodes, que la bona música d'aquí i d'allà no s'atura.
1: Music City, amb Joan Balaguer.
2: Fam el millor programa de country de totes les ones de la ràdio catalana.
0: Home, tampoc n'hi ha per tant, José María. Jo t'agraeixo, però, la visió que tens del Music City, que pel que sembla és compartida també per noves emissores que s'han decidit a transmetre el Music City. Estem molt contents i molt agraïts. Són Ràdio Gelida, Ràdio Star Terrassa, il·luminant bona part del Vallès Occidental, i Ràdio Arrels, que amb els seus quatre transmissors il·luminen la plana del Rosselló, Perpinyà i voltants, el Conflent, la zona de Prada, Vallespí, Cerdanya i Capcir. A tots ells els estem molt agraïts per difondre les bones vibracions country que transmetem cada setmana des del Penedès de Pagès, i saludem molt afectuosament els seus oients, als quals volem recordar que aquest programa l'escolten gràcies a qui el transmet la seva ràdio de capçalera, que, com ja sabeu, és la millor ràdio del planeta.
3: You're listening to the best radio station on the planet.
1: Music City, amb Joan Balaguer.
4: Johnny,
5: alias El Americano.
6: El nano fa el que pot.
7: Bueno.
0: Al principi del programa hem anunciat que parlaríem d'en Randy Travis, del seu nou treball, que escoltarem tot seguit, si més no escoltarem tres singles que ja s'han publicat, però que també comentaríem breument aquest tema que ha sortit de la intel·ligència artificial aplicada al seu últim treball. I us ho explico tot seguit breument. Què va passar exactament amb això de la intel·ligència artificial? De fet, justament abans d'arribar a aquest disc, aquest últim que diu que publicarà el Randy Travis i el seu equip de tota la vida, amb el productor Kyle Lenhing al capdavant, van utilitzar la intel·ligència artificial per un projecte molt concret, un single que du per títol Where That Came From i que escoltarem tot seguit. Es va publicar mitjans de l'any 2024. Com ho van fer? Doncs com en Randy no podia cantar la lletra nova a causa de les seqüeles de l'ictus que va tenir el 2013, van contractar un cantant de sessió professional, ni més ni menys que en James Dupré, que és qui solia fer de veu de suport a les gires homenatge, perquè cantés la cançó de manera neta i amb la melodia exacta desitjada. El paper de la intel·ligència artificial quina va ser? Doncs que posteriorment, a la sala de postproducció, van passar aquella pista de veu del James Dupré a través d'un programari d'intel·ligència artificial de clonació vocal entrenat amb hores i hores de les gravacions originals del gran Randy Travis que havia deixat la Warner Music durant els anys 80, 90 i 2000. El resultat de tot plegat, doncs, que la IA va traduir les inflexions, el vibrato, el color i la manera de frasejar tan particular d'en Randy Travis sobre la interpretació del cantant de sessió, el senyor Dupré. El resultat sonava de manera sorprenent i idèntica al Randy Travis clàssic dels seus millors anys. Amb l'aprovació total del mateix artista i de la seva senyora, la Mary, el resultat va ser aquest.

0: Bé, diuen que en Randy Travis se li espurnaven els ulls quan va escoltar el resultat a l'estudi d'aquest treball. Jo, sincerament, i sense voler generar cap opinió formada, a mi no em sona Randy Travis. És a dir, sí que em sona, em recorda Randy Travis, però si voleu que us digui la veritat, no és el Randy Travis que jo conec. Això no és negatiu, no és pejoratiu. Em sembla una bona feina, però resulta que a mi m'encanta en Randy Travis, m'agrada molt en Randy Travis, i he arribat a la conclusió que la intel·ligència artificial no ha fet pas un treball excel·lent. Sona bé, és estil Randy Travis, però no és en Randy Travis. Tu què en penses?
1: Posa't en contacte amb el Music City al correu city@countryshackradio.com.
0: Ah, doncs mira, sí, bona idea. Envia'ns un correu i digue'ns el que penses. Vegem, repeteix el correu, si us plau.
1: city@countryshackradio.com.
0: Moltes gràcies, Eva. Per cert, he llegit aquesta setmana que el Josh Turner, quan era petitet, un dels primers discos que li va... No, un dels primers no, el primer disc que li va comprar la seva mare va ser un disc d'en Randy Travis. I potser per això en Josh Turner sona així.

0: Doncs sí senyor, sí, sona el senyor Josh Turner, I Couldn't Be a Man, clarament influenciat per l'estil Randy Travis amb aquesta veu de baríton i aquest tema tan, diguem-ne, dolç, no apte per diabètics, que no s'hagin medicat avui.
1: Next stop, Music City.
2: Music City, amb Joan Balaguer.
3: Se habla un hombre malo de la pradera.
4: D'una gran vàlua humana i professional.
0: Doncs sí senyor, gràcies, fem el que podem i el que ens deixen. Tal com hem anunciat al principi del programa, volem retre el nostre particular homenatge i record dedicat a la inoblidable Joy Fick, una persona de la qual no es va parlar gaire perquè la seva carrera no va durar masses anys i no va arribar, jo crec, a Europa amb la importància que se li hagués hagut de donar. I ara destacarem un dels projectes més entrellables de la seva carrera, el duet Joy and Rory, format pel matrimoni de compositors i cantants, la mateixa Joy i el seu marit Rory Fick. Ja sabeu que als Estats Units tenen aquest

0: Joe and Rory Fick al Music City 267, segon de la temporada radiofònica 26-27 per ser més precisos, que per cert, si t'agrada el que estàs escoltant tens diverses opcions. La primera és repetir, és a dir, la setmana vinent tornes a sintonitzar aquesta mateixa hora la teva ràdio de capçalera i ens tornaràs a escoltar. L'altra és que també pots anar a countryshackradio.com i baixar-te el podcast per escoltar-nos allà on vulguis i quan vulguis en el teu dispositiu de preferència. countryshackradio.com i baixa't el podcast i, de fet, qualsevol episodi del Music City. Ja tardes.
1: Music City, amb Joan Balaguer.
0: Gràcies, Ramon. Bé, ara parlarem d'una altra vegada del senyor Randy Travis i del seu nou treball, aquest que sortirà en breu i del qual ja tenim 3 singles disponibles. El disc nou recopila cançons inèdites que Randy Travis havia gravat realment amb la seva pròpia veu abans del 2013, any en què va patir aquell accident cerebrovascular, allò que en diem un ictus. Va ser molt greu. Va estar a punt de morir, però finalment se'n va sortir, afortunadament, i l'únic que va passar és que les seqüeles d'aquest ictus és que li van treure la capacitat de parlar i cantar amb normalitat. Ell es pot comunicar, però evidentment ja no té les facultats per poder cantar. En aquest nou disc descobrirem que són temes que es van quedar guardats al calaix, allò que en diuen From the Vault.

i que ara s'han rescatat, produït i publicat amb la seva veu autèntica de quan estava en actiu. Per tant, en aquest nou disc no s'ha utilitzat cap model de veu sintètic, ni intel·ligència artificial, ni mandangues per l'estil. Tot el que sona cantat és la seva autèntica veu enregistrada fa dècades. I sí, de fet, ja s'han publicat, com dèiem, uns quants singles abans de la sortida oficial de l'àlbum, que es titularà Same Old Way. El productor Kyle Lenhing va rescatar del calaix un total de 12 cançons inèdites gravades pel mateix Randy Travis entre 1986 i 2013, i abans de la publicació del disc complet s'han avançat aquests temes com a mostra del nou treball. El primer single, per anar obrint boca, du per títol Fish On.

0: Vision, el primer single del nou treball d'en Randy Travis, que durà per títol Same Old Way. Sí, sí, de la mateixa antiga manera, de la mateixa vella manera de fer bé les coses que té el senyor Randy Travis. Us faré una confessió. Jo, quan vaig saber que es tractava d'un disc From the Vault, és a dir, d'aquelles coses que han quedat arraconades, pensava, i mare meva, que serà una cosa replegada i una mica casposa. I no, no, com heu pogut comprovar, aquest home era molt, molt prolífic, va fer grans coses, i això no és de segona categoria, això és 100% qualitat, 100% Randy Travis. Que, per cert, no sé si us he dit que era un dels meus cantants favorits, doncs sí, per si no ho havia dit, sí, sé que ho he dit, però per si no us havia quedat clar, efectivament, en Randy Travis és un dels meus preferits de la música country, sí senyor.
1: Music City, amb Joan Balaguer.
0: I tornant a la Joy Fick, abans de formar el duet, Joy and Rory, el 2008, gràcies a la seva participació, com ja hem comentat, al programa de talents Can You Do It? No Do It, sinó Do It. Do It seria Pots Fer-ho. Can You Do It vol dir si pots fer un duet, suposo jo. La Joy va intentar llançar la seva carrera en solitari amb el segell independent de Sony Records, Gaines Layer. D'aquella etapa destaca el seu àlbum If Not You. Aquell disc ja deixava clar que la Joy no estava disposada a seguir la corrent del country pop comercial que triomfava a mitjans dels 2000 a Nashville. El seu estil apostava fermament pel neotradicionalisme i el country clàssic, amb molta presència de fiddles, guitarres acústiques, alguna pedal steel i una veu profundament expressiva, càlida i de tocar de peus a terra. Abans de convertir-se en un fenomen de la música country a Nashville, la Joy portava una vida d'allò més rural i convencional, que va marcar totalment el caràcter del duo després amb en Rory. Ella no venia de la indústria. De fet, quan va conèixer en Rory a través d'una sessió d'escriptors de cançons a Nashville, ella ja s'havia fet famosa entre els locals per un restaurant que havia obert a Alexandria, Tennessee, anomenat Marv's Place. Es veu que hi feien uns bocates extraordinaris. Total, que la cosa és que quan van començar a sortir a gravar música junts, van decidir viure literalment en una granja sense tele ni ordinadors a prop de Columbia, Tennessee, una casa de camp, la famosa farmhouse. Van gravar molts dels seus vídeos i cançons d'aquell estil rústic i tradicional des del mateix porxo de casa, convertint la seva vida quotidiana, la feina del camp i la cuina en l'essència absoluta de la seva marca artística. De fet, quan ja sortien a les llistes del Billboard, la Joy preferia mil vegades estar amb els seus cavalls, gallines i collint verdures a l'hort que anar a les festes de catifa vermella. Aquesta autenticitat tan brutal és la que transmet la cançó que escoltareu tot seguit i que du per títol The Cowboy's Mine.

0: Des del disc If Not You, primer disc en solitari de la Joy Fick l'any 2005, hem escoltat aquest The Cowboy's Mind. Una petita mostra més que al Music City ens agrada promocionar, defensar, preservar la bona música d'arrels nord-americana.
1: For those that forgot the roots of country music, playing all-time favorites.
2: Music City.

0: Sonant a la teva ràdio de capçalera, el darrer treball de la Bruna amb fronts, cabells al vent, i aquesta cançó tan fantàstica, Texas és casa. Sí, la bona música country, quilòmetre zero, Bruna amb fronts.
1: Music City, amb Joan Balaguer.
0: I tot seguit un altre dels singles d'en Randy Travis, recentment aparegut, si és precisament la cançó que dona títol al nou àlbum, The Same Old Way, coescrita pel mateix Randy Travis juntament amb el seu productor i amic de tota la vida, en Kyle Lehning. Per increïble que sembli, després de dècades treballant estretament en tants projectes d'èxit, aquesta és l'única cançó de tota la seva carrera que han escrit junts, i sona així.

0: Joy Fick, When the Needle Hit the Vinyl, quan l'agulla colpeja el vinil, que més enllà de ser un tema molt rítmic, com heu pogut comprovar, i molt optimista, que parla de l'amor pels vells discos de vinil i de com la música unia els seus pares ballant a casa. El detall més comentat per la crítica i els puristes del gènere és l'efecte aquest que heu sentit al final, just quan s'acaba la cançó i s'inclou d'aquesta manera força subtil i càlida el soroll característic del clic-clac i el cruixit d'un vinil antic, quan el braç del giradiscos arriba al solc final. Per la Joy, que defensava a capa i espasa el so orgànic, natural, davant de la producció excessiva de Nashville, aquest detall no era només un recurs sonor, sinó un homenatge directe a la calidesa de la música tradicional i al format físic que tant estimava i que jo sé que molts de vosaltres també aprecieu. Sí, ho dic perquè sé de bona tinta que hi ha algú que ens escolta amb un sistema d'alta fidelitat d'excepció. Esperem no decebre'l.
1: Music City.
0: El tercer single que punxarem avui del nou treball d'en Randy Travis du per títol I Don't Care. Traducció lliure de Yours Truly seria Tant se me'n refot. I va de quelcom així com de ruptures amoroses i coses d'aquestes. I a mi el que m'ha fet gràcia és el comentari de la seva dona, la Mary, que diu: en Randy és l'únic home capaç de fer que una cançó de ruptura sembli una gran idea. I tu què en penses?

0: sonant a la teva ràdio de capçalera, el Music City, edició 267, amb aquesta tercera entrega del single del nou treball d'en Randy Travis. Per la resta de cançons haurem d'esperar fins al 13 de novembre. Estarem amatents.
1: Music City, amb Joan Balaguer.
0: Tornem a recordar tot seguit la Joy Fick amb un homenatge directe a Merle Haggard i a la vida de pagès. La lletra de la cançó, no us la perdeu, és tota una declaració d'intencions sobre l'orgull de ser de poble i de les arrels obreres, tradicionals i de camp. I ara no voldria fer apologia del maltractament infantil, però cal destacar una frase d'aquesta cançó que diu que si en Haggard et canta la cançó que més t'agrada i vas aprendre a distingir entre el bé i el mal a base de copets d'una vara de noguera, porxo de darrere, és que ets un paio de la terra. Ets Red. Allò que ve a ser un redneck de tota la vida.

0: I amb aquest fantàstic tema de la Joy Fick arribem a la fi de l'episodi d'avui del Music City, agraint-te la teva companyia i convidant-te a ser aquí altre cop, mateixa hora, mateixa sintonia la propera setmana amb molta més música country. Salutacions cordials dels que hem fet aquest programa amb les veus en off de l'Eva Lluch i en Ramon Hernández, en Víctor Uller, tota la colla de tècnics de continuïtat de les ràdios sindicades al show i en nom propi, Joan Balaguer. Stay healthy, keep it country. Ah, i si pot ser, no compris, adopta. El Music City és una producció de Country Shack Radio, que s'emet a través de les millors i més trempades i eixerides FMs de tot Catalunya, Andorra i Catalunya Nord.
1: Catalunya no vol ni pot callar. Molt bona nit.
2: Music City, amb Joan Balaguer.

ha sonat el primer bonus track del programa d'avui per totes aquelles emissores que en aquest moment no emeten informatius i, per tant, passen la versió de 60 minuts del Music City, també per la versió podcast, amb aquest fantàstic Heartaches by the Number, escrit pel fantàstic Harlan Howard cap allà l'any 1959 i interpretat, com podeu comprovar, magistralment per la Mandy Burnett. I marxem amb una nova promesa, ella és l'Aurora Ardent i aquest Time for Tennessee. Ens veiem, vagi bé, bona setmana.

botiguers, quan munteu un cop al mes la dona. Intuïu els marrecs que engendreu entre esbufecs penosos. I us dieu, tot contents, seran grassos i lluents notaris. Però el càstig caurà damunt vostre en arribar a la terra. Uns infants no volguts que esdevindran uns granyuts poetes. I us dieu, tot contents, seran grassos i lluents notaris.

Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.

0: de Montserrat Estel.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

foc. Les normes no han estat mai el meu fort. Això és el que vull creure, reinvento mil excuses i així aconseguir els meus tresors.